0: sigut. I res, volíem saber com van les coses per aquí, a la nau, i també, doncs, com no, doncs, saber com navegarem avui.
1: Bé, avui, escolta'm, avui el que farem serà agafar un helicòpter que ens espera.
0: Ai, fa molt que no hi anem.
1: Clar, aquí a l'heliport que
0: l'heliport,
1: tenim aquí.
0: Sí.
1: I, escolta'm, anirem a donar un vol, a veure com està el panorama. I com que sé que hi ha un convidat, el convidat d'avui, que li agrada molt el Barça, doncs
0: és veritat,
1: veure,
0: és veritat.
1: Doncs aquestes celebracions, a veure si en queda algun pel carrer d'aquests rezagados que estaven celebrant la Lliga del Barça, que
0: sí,
1: potser encara corren per
0: encara
1: allà.
0: Encara corren per aquí,
1: per Canaletes no, que estava tot tancat.
0: Estava
1: però
0: tot
1: potser,
0: tancat.
1: Sí que va haver-hi bastant de xou,
0: és
1: però
0: veritat,
1: per allà per a Catalunya potser encara queda algú.
0: Queda algú, doncs mira, si en cas tots nois, noies, doncs pugem en aquest helicòpter que té molta capacitat.
1: Home.
0: Aleshores, doncs, si que fem una volta...
1: Té minibar, Josep, minibar, eh?
0: També té minibar, tu.
1: Home,
0: ui, això és espectacular.
1: Això,
0: això paga la casa, no?
1: Paga la casa.
0: No, això és interessant.
1: Aquí la bossa és grossa.
0: Aviam, jo ja saps que m'agrada molt el Montseny. Si en cas
1: també
0: li direm al conductor...
1: Abans farem una roteta.
0: Sisplau, el turó de l'home, que no me'l toqui.
1: No,
0: Val, doncs vinga. Doncs ja també estem nosaltres de celebració. Ho farem d'una altra manera. És una celebració ben diferent, però és radiofònica. Perquè avui, a Temps de Salut, parlarem de joventut i creixement personal. És un espai que... A veure, en una ocasió vam tocar el tema de l'adolescència, en una altra ocasió vam tocar també el tema dels nens i les nenes, vam tocar el tema de la psicologia infantil, i avui tocarem la joventut. I ja us direm qui tenim de convidat. Segur que ja l'adivinareu perquè no l'hem nombrat encara.
2: Sorpresa.
0: És una sorpresa. Doncs parlarem de joventut i creixement personal. Des d'una mirada social, els joves d'avui creixen en un context d'incerteses, habitatge inassequible, mercat laboral precari i una pressió constant per destacar en les xarxes, unes xarxes que utilitzen i acceleren les comparances i sovint també l'aïllament. Per altra banda, la societat els demana decisió i rapidesa, però els ritmes vitals necessiten calma. Des del punt de vista individual, créixer significa construir la pròpia identitat, és aprendre a dir no quan dius que sí, perquè et validin o encaixis en el sistema. També vol dir equivocar-se sense por al judici i assumir responsabilitat sense perdre l'essència. Cada jove és un univers amb dubtes i ambicions, sovint silenciats pel soroll exterior. I arribem a la gestió de les emocions, un aspecte del tot necessari per al desenvolupament personal, perquè créixer emocionalment és reconèixer la tristesa sense ofegar-s'hi, gestionar la ràbia sense destruir, celebrar l'èxit sense xuleria ni dèspit. Els joves aprenen a posar noms al que senten: ansietat, tristesa, melangia, culpa, soledat, però també alegria, bondat, amor i compassió. I sovint sense eines, per això parlar d'emocions no és debilitat, sinó intel·ligència. Per la qual cosa la salut emocional no és un destí, sinó una construcció diària. Per això avui hem convidat al nostre programa en Iago Paricio perquè ens en parli. En Iago ha realitzat un màster en periodisme esportiu a l'Escola de Negocis Esneca Bucinès, un curs intensiu de ràdio i un curs de ràdio esportiva a Radiofònic 24 SL, com també ha dut a terme dos tallers de ràdio esportiva a Radio Marca, i és col·laborador de Temps de Salut i viu a Arenys de Mar.

0: Hola, Iago, benvingut al nostre programa. Aquesta vegada col·laborador igualment, però entrevistat. Com estàs?
1: Doncs bé, aquesta vegada intercanviem rols, no? Aquesta vegada doncs passo directament al primer pla.
0: A primer pla, sí senyor. Sí. I a més aquí amb una càmera que sí que estàs a primer pla, de veritat, perquè ens veuran a YouTube, ens veuran al TikTok, no sé si algun lloc més, Joan? A tot arreu, no? Doncs molt bé, endavant i esperem que navegueu tan bé com nosaltres i amb aquest helicòpter que bueno, que avui la casa paga, tu. Que paga la casa, doncs pugem a l'helicòpter. Iago, comencem?
1: Sí, va, endavant.
0: Doncs vinga, per començar, què entens tu per creixement personal?
1: Creixement personal és créixer a nivell emocionalment i a nivell de maduresa emocional.
0: Això és per tu.
1: I espiritual, també.
0: I espiritual. Sí. Bona coletilla.
2: Molt bé.
0: Mira, jo us diré alguna cosa, vull afegir, amb el teu permís, també doncs, des del punt de vista de la psicologia, que l'expressió creixement personal sempre fa referència a l'aprenentatge sobre un mateix. Nosaltres ens ho mirem des de l'òptica de que un pot aprendre per si mateix, és o no, Miguel?
3: Sí, sí, sí, totalment, estic totalment d'acord amb això. O sigui, i a més és el que el ser humà més pot, no? De conèixer-se
0: a si mateix,
3: no? Per això és important, no?
0: És important. Doncs bé, continuarem. La societat d'avui, Iago, ajuda el jovent a créixer personalment?
1: A veure, a mi parlar del jovent em costa molt.
0: A veure, per què?
1: Perquè jo no em sento identificat amb aquesta generació, ja t'ho he comentat més d'alguna vegada, en el fet de que, a veure, jo estic aquí per, doncs, bueno, per accident, no? Jo hauria hagut de néixer als anys 80.
0: Tu haguessis tingut que néixer als anys 80.
1: Als anys 80, i la meva mentalitat és d'anys 80. És a dir, ja no d'ara. Ja, quan jo tenia 4 anys, anava amb els professors. Jo no anava amb els alumnes.
0: Amb els alumnes, perquè no, què passava amb aquest fet?
1: Doncs home, perquè jo buscava una conversació intel·lectual. I els nanos de...
0: Una conversació intel·lectual, però un nen de 4 anys, quina conversació pot tenir?
1: Bueno, a mi m'han educat, doncs, amb coses,
0: amb
1: parlar de tot. Parlar de tot a casa, sense embuts, sense... mitges tintes, a mi m'han educat a comentar tot tal com raja.
0: Tal com
1: raja. I avui en dia s'acostuma a blanquejar la situació,
0: sí, és veritat,
1: a posar el bienquedismo perquè toca, i clar, això avui en dia estem, sota la meva humil opinió, portant a una generació de plàstic i a una generació sense valors i estan tota l'estona en un món per mi, irreal i artificial.
2: Llavors, creus que no tenim valors, no tenen valors la joventut d'avui en dia? Creus que els pares no els hi comuniquen aquests valors?
1: Jo penso que, sota la meva humil opinió, falta més contundència, és a dir, més madura.
0: Més madura.
1: En el fet de... No, és que quan el nano fa alguna cosa avui en dia, mai en té la culpa el nano i sempre té la culpa el professor. No, escolti, a veure, jo recordo que a mi... quan jo feia alguna cosa automàticament trucaven a la meva família i a mi em caia una reprimenda a casa
0: i ara poder no passa,
1: caia una reprimenda. Avui en dia el que se sol fer és no, el meu fill és perfecte i vostè és el que no l'entén, vostè professor no l'entén, no, escolti, no.
2: Potser són els polítics també, no? Que des de dalt estan posant unes normes i unes lleis que condicionen la societat.
1: Els polítics aquí no tenen realment la paella pel mànec. En altres sectors sí, però qui té la paella pel mànec a una escola és el director.
2: Però regeixen per unes lleis, per una política.
1: Sí, però qui contracta el professor? Qui i posa l'educació que es vol realitzar en aquest centre, el director.
3: I Iago, com et sents tu dintre dels joves de la teva edat amb aquests valors?
1: És que jo no em sento identificat amb aquesta generació, jo estic aquí per accident.
3: És dur, no, això?
1: És a dir, jo hagués hagut de néixer als 80 i jo avui en dia sempre m'acostumo a rodejar de gent, doncs, sobretot de gent de 80 o de gent de 40, 50, perquè són els únics que a mi em poden donar una conversació amb cara i ulls.
3: I com et sents?
1: Tranquil. Sí? Em sento molt tranquil, em sento molt sí, molt tranquil, amb sense gaire pena de no encaixar amb aquesta generació, al contrari, em sento molt feliç de no encaixar en aquesta generació.
0: Molt bé, has madurat en un altre entorn, i això d'aquí doncs, pues, també pot ser un agraïment doncs, per la teva família, pels teus pares, no?
1: No, i també t'evita molts cops.
0: Sí, sí.
1: T'evita molts cops absurds.
0: Dispensa, jo faré un pas més endavant. Sí, sí. M'agradaria parlar, per després fer-te més preguntes, una miqueta parlar de la relació entre la psicologia i el creixement personal. Jo no sé... Clar, ell, el Iago, és una persona doncs, que té una improvisació brutal, vull dir, ens enriqueix molt les nostres tertúlies, les nostres entrevistes, però deixeu-me que li pregunti quina relació, tot i no siguent psicòleg, que ja veureu quina resposta ens donarà, quina relació hi ha entre la psicologia i el creixement personal per tu?
1: La psicologia i el creixement personal, home, què és un bon creixement personal? Fa falta la psicologia. Un sense l'altre no s'entén.
0: És veritat, vull dir, la psicologia ens dona les eines per créixer a nivell personal, i el creixement personal, com he dit abans, té que veure amb l'autoconeixement, és amb l'aprendre a un mateix. La psicologia, tal vegada, doncs seria com la mare o el pare, no? I llavors ens dona eines, ens ensenya doncs, a gestionar emocions, ens ensenya sí. A gestionar, inclús també pensaments i creences, no ho sé, eh? Com ho veus tu,
1: també,
0: això?
1: També pot ajudar a gestionar sobretot les creences i els pensaments, o més ja racionalment.
0: Més racionalment, no? Mm.
2: Com te'n vas donar compte que no encaixaves i que estaves ubicat en els anys 80?
1: Vaig donar compte, doncs, veient les actuacions de, i també els interessos que tenien els nanos de la meva generació.
2: A quina edat? Ja,
1: quina edat? Des de sempre. És que no et puc donar una data concreta, perquè és que jo des de sempre m'he vist fora d'aquesta quinta. M'he vist fora.
0: Molt bé.
1: Jo parlar amb nanos de la meva generació de coses com poden ser, que és que no puc tocar el tema polític, perquè no, però coses, tocar la política, és a dir, quan passen coses importants en el món, com pot ser en el seu moment la crisi del 2008, o el tema de l'entrada del senyor Trump als Estats Units, el fet de ni comentar-ho
0: comentar
1: a la classe,
0: ja no interessa.
1: Ni comentar-ho,
0: poder no interessa.
1: Home, però és un tema de potent, ni un simple comentari, és
0: no,
1: a dir, ens
0: poder,
1: afecta a tots.
0: Exactament, poder no hi ha aquesta consciència, no? Que a vegades estem com envolant, no? Per aquí la terra, envolant per aquí la riera, si és que ens agrada passejar per la riera o per aquí dalt al Montnegre, no? Mm. La cosa és que falta consciència, però sí que ens en donem compte, i almenys en el meu camp, no sé si tu també, Eva, i tu, Miguel, de que comencen o comencem a despertar de dir, no només hi ha pensaments, emocions, ni l'energia del cos que ens envolta, sinó que hi ha quelcom més. Jo amb això jo ja estic content, perquè vol dir que hi ha com una altra dimensió que ens aclapara, que ens fa ser únics, singulars i irrepetibles. Aquesta és la veritat. Doncs, sin cas, també farem quelcom així, no? Serem únics, singulars i irrepetibles amb els temes que hem seleccionat, que el mateix Iago ens ha suggerit, molt ben parits. Joan, no sé si tens preparat el primer tema, que ja tenim ganes d'escoltar-lo. Doncs vinga.
4: Doncs sí, Josep, tenim ja preparat el tema del primer tema d'avui, i és un tema doncs, que per començar jo crec que, sorprendrà el nostre trajecte musical. Ens arribarem fins al barri del Poble Sec de Barcelona per escoltar la veu i la música d'en Joan Manuel Serrat amb un tema publicat l'any 1983 i que porta per títol ni més ni menys que Algo Personal. Escoltem-lo, vinga.

0: La cançó que acabem d'escoltar, Algo Personal, de Joan Manel Serrat, és una crítica a les figures de poder, a la hipocresia política. Serrat utilitza aquesta cançó per exposar la corrupció i la doble moral de certs líders i persones influents. A la lletra descriu aquests individus com a homes de palla i se'ls acusa de tenir doble vida i de ser sicaris del mal, cosa que implica que les seves accions i decisions estan guiades per interessos foscos i tòxics. La cançó també critica la manera com aquests personatges es protegeixen amb protocol, comitiva i seguretat mentre mantenen la mentida i la calúmnia. És així, Iago, no?
1: Sí, és així.
0: Que ja, deixa'm fer la pregunta, sí, i tu sí, et llueixes una mica. Sí. Hi ha persones en la vida política i social que tenen doble cara o triple cara? Què en penses?
1: Jo no m'atreviria a posar un número. Tindran les cares que ells els interessi tenir i que els interessi per convèncer el poble. Perquè ells, l'únic que els interessa és mantenir-se a la poltrona.
0: Això és el que és, no? Molt bé.
1: Bueno, ja ho diu la cançó, no? A colgar les escoles su retrato. A mi qui em recorda el pintor austríac. O el dictador de nostra pàtria.
0: El dictador de la nostra pàtria. Doncs després d'aquests comentaris musicals retornarem amb la nostra entrevista d'avui parlant i aprofundint amb en Iago Paricio sobre la joventut i el creixement personal. Què pesa més per tu en la constricció d'un mateix? L'entorn familiar, un grup d'amics o les experiències de fracàs?
1: No, l'entorn familiar és clau.
0: És clau per tu.
1: Els amics, depèn. Perquè
0: depèn
1: no,
0: de
1: els
0: quins.
1: Amics, hi ha alguns que molts estan per interès. Els que ja ho diu el... com es diu?
0: Bueno, es igual. Diguem...
1: ¿Cuántos te halagan si triunfando estás y si fracasas, bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van? Vull dir, això que
2: això... Ho va dir Julio Iglesias.
1: Julio Iglesias, la cançó.
0: Molt bé, molt bé, Iago, perfecte.
3: Sí, sí, ara els 80, com diu ell.
0: Sí, sí, llavors jo li feia una altra pregunta, també aneu intervenint, sisplau. Sí. Com es gestiona des de la salut mental, per tu, Iago, la necessitat d'encaixar en un grup sense perdre l'essència individual?
1: Com es gestiona? A veure, és que jo, per exemple, jo no tinc cap necessitat d'encaixar algun grup. Jo
0: no.
1: Intentaré encaixar, que no encaixo, doncs bon vent i barca nova.
0: Exacte. Exactament.
1: Jo,
0: però ja saps que en els grups hi ha molta influència.
1: Però és que el problema d'avui és que estem en una societat que prioritza a l'agradar a la gent envers de què li convé a un mateix.
2: I com ho fas tu per mantenir el teu centre quan estàs en grup o per no deixar-te portar?
1: És que jo d'entrada, jo amb la gent que m'acostumo a juntar són gent d'anys 80, perquè jo no perdré el temps, que ja és lo suficientment valuós, amb conversacions que són de nul interès.
0: De no l'interès.
1: Que són irrellevants.
0: Molt bé, tu has escollit i et sents madur, és com, no té res a veure, ara diré un disbarat, no? És com aquella persona que ha nascut un home i se sent una dona, no?
3: Pues sí.
0: Ell, el Iago, se sent més madur de l'edat que li pertoca.
1: Mira, jo et diré una cosa, vale?
0: Digue'm.
1: Jo me'n recordo un dia al col·le que em deien un company meu.
0: Què et deia?
1: Oye, tío, es que tú pareces un abuelo, tío. Lees la premsa, lees... Y yo me recuerdo que a mí le deia, digo, oye, pues muchas gracias. Porque si tengo que encajar aquí, muchas gracias por haberme dicho esto. Gracias, un halago para mí.
0: Pues mira, tu vas encaixar bé, però l'important és que ho acceptis d'aquesta manera. I hi ha persones que, per exemple, ara també és un altre tema, hi ha persones que tenen altes capacitats intel·lectuals. Poder el Iago, jo l'aprecio moltíssim, poder és d'aquestes persones que té unes capacitats més elevades, no? I avui es parla de persones altament capacitades, amb un coeficient intel·lectual molt elevat, com també es parla de les persones altament sensibles. Ens en donem compte de que els extrems també existeixen. Sí. I que no tot pot passar pel mateix patró, no? Llavors, doncs, bueno, simplement és acceptar-ho i reconèixer, doncs, que tens aquests dons i aquestes potencialitats i que la vida et anirà marcant el camí. I potser serà un camí més dur, perquè tu ja et sents de diferent forma i et sents doncs, poder una mica més elevat i poder tindràs més responsabilitats, cosa que podràs portar a terme. Dit això, no sé si vosaltres
3: podeu dir alguna cosa. No, jo el Iago el vaig conèixer a la farmàcia.
0: Ah, molt bé.
3: Que venia a buscar els medicaments pels seus avis. Sí,
0: ah, sí. Molt bé.
3: La seva àvia encantadora, jo la coneixia de feia molts anys, amiga de la família meva i així. I ja li vaig veure que era una cosa diferent, una persona diferent, transmeteix... també té aquesta dolçura, eh? Encara que ara el veiem aquí parlant d'aquesta manera així tan com estricta i tot molt clar, les coses, té aquest punt de sensibilitat, sí, que potser l'ha fet fer també així una mica,
1: això,
3: no?
1: Em ve de... Tu no sé si la vas conèixer, a la meva besàvia.
3: A la besàvia no, a l'àvia sí. Doncs
1: pues, a la meva besàvia era un bel de Déu.
3: Veus? Sí, sí, això és molt maco que ho diguis. I llavors ja se li nota, eh? Vull dir, en Iago se li nota ja aquesta cosa diferent del resta de la joventut, no? Venia a buscar medicaments pels seus avis, doncs pocs, ja pocs d'aquesta edat venia.
0: Ho farien. Sí. Ja aquest detall és important. Miguel, vols dir alguna cosa?
2: No, preguntar-li al Iago, jo no et conec massa, però...
1: Pues tu pregunta.
2: Pues te pregunto. A mi m'agradaria saber, dintre del teu creixement personal, què és el que t'ha sigut més difícil de superar i què és el que ha sigut més fàcil o més bonic?
1: És que més difícil, jo sempre he enfocat els reptes com m'han vingut. És a dir, jo sempre estic acostumat a donar el 200%, però ja de sèrie. Vull dir que no mai m'ha sigut un problema. Dir, no, és que tinc aquest problema. Vale. Tinc això i anem a veure com ho enfoco.
2: Uh-huh. Mai t'has trobat en una situació que diguessis, hòstia, difícil això de gestionar?
1: Home, estava complicat, però o ens agafem en positiu o què fem?
0: Uh-huh. Exactament, això d'aquí també em fa pensar en el mercat laboral, uh-huh. En el mercat laboral avui, que és tan volàtil. Jo preguntaria per tu, que té sentit plantejar-se estudiar una carrera universitària per després exercir professionalment del que hem estudiat, o bé hem d'aprendre avui a viure amb la diversificació constant?
1: No, s'ha d'estar estudiant constantment, perquè no saps què et pot deparar el futur. Abans la gent estudiava una carrera, sí. Treballava de lo seu,
0: i estirava si podia,
1: fins
0: sí.
1: Que es jubilava. Avui en dia tens que estar constantment renovant-te, perquè no saps què pot passar demà, perquè ja no hi ha aquestes feines fixes. Són contractes molt volàtils i molt més temporals.
0: I quin paper tenen per tu les amistats en el creixement personal? T'han ajudat les amistats a créixer, a evolucionar, a madurar?
1: Sí. Sí, m'han ajudat bastant perquè, ja et dic, són gent doncs de 40, 30, 30 llargs.
0: Sí, t'han donat consells.
1: I vulguis
0: consells.
1: O no, doncs sí, hi ha consells i això t'evita moltes bufetades prèvies perquè són gent que ja ho ha viscut i, oye, doncs, escolta,
0: ja
1: per aquí no tiris.
0: Sí.
1: Per aquí no tiris que et fotràs un d'alta baix.
0: Un mastegot.
1: I dir, no.
0: Un mastegot.
1: Per aquí no, evita per aquí i vés per aquí que és més...
0: I tu els hi fas cas o vols viure l'experiència?
1: Normalment els acostumo a fer cas, perquè, a veure, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
0: Això sempre, sí, sí. Quins valors o principis consideres que no negociaries mai en el teu creixement personal?
1: Que no negociaria mai? Humilitat, respecte, dignitat i honradesa.
0: Aquests dos negocien, aquests hi són sí o sí. Sí. Molt bé, són valors sí. Interessants, no?
3: Forts.
0: Són forts i aquests aquí doncs et permeten sí. Funcionar amb 3D, que vol dir en aquesta dimensió del planeta, no? Mm. Perquè n'hi ha molts que són volàtils i a vegades són interessos, no?, creats o que ens hem creat, no?
1: Sí, són interessos generalment econòmics.
0: Econòmics?
1: I d'amistats interessades.
3: Iago, i si tinguessis un fill... També intentaries educar-lo com als anys 80?
1: A veure, jo, si m'hagués de mullar, jo voldria una filla.
0: Home, per preferir, mira, una filla.
3: Les filles són dels pares, no diuen.
2: I per què una filla?
1: A veure, jo siempre lo he dicho, yo tengo el deseo, ¿no?, de que nazca una hija, quiero ponerle Diana a ella.
0: Diana em sona a algo, eh?
1: Ja t'ho vaig dir.
0: A què? Explico?
1: Didi, ja t'ho vaig dir.
0: Explica'ns-ho.
1: Bueno, jo tinc a l'IDD com a referent i m'agradaria posar-li a la meva filla Diana. Evidentment que això ho hauré de consensuar a la meva dona. Però si no, pues, em queda la doble carta, tenir dos fills i ella que escolleixi el nom del fill, que li posi el nom que consideri oportú.
0: Perquè tu també ets un home sensible i romàntic, no? Perquè Diana per tu va representar un abans i un després, no? Per tot el que va viure.
1: Sí.
2: Quin valor?
1: Quin valor
2: representa Diana per tu?
1: Respecte, humanitat, una persona diferent. Una persona diferent, per això no encaixava aquí. I per això, doncs, home, es va atrevir a enfrontar-se amb 19 anys a tot l'establishment, i això vulguis
0: sí,
1: o no...
0: Sí, l'establishment...
2: Tu ets un guerrer,
1: pues bé, se t'enfronta aquí l'establishment i, oi, que... Qui es creu aquesta noia de 19 anys que pot venir aquí a donar-nos ordres? Pues, bueno, va tenir el valor de dir les coses clares i això doncs no agrada. I pues, les altres esferes, oye, que parezca un accidente.
0: Sí, que sembla un accident. Perquè també darrere de la Diana també hi ha un personatge també que, bueno, que l'apreciava, l'estimava, era Elton John, que li va cantar justament aquesta cançó per ella, sí. No? Què en penses?
1: Home, eren amics. Eren amics molt propers. Es tenien un respecte mutu brutal. Tenien un respecte mutu i tenien una relació propera.
0: Sí, sí, que va com transformar una miqueta aquella cançó i ens va fer caure les llàgrimes a tots, no?
1: Mm. Sí, no, va fer-ho a homenatge a la seva amiga.
0: A la seva amiga, sí, sí senyor, us en recordeu, no?
3: Sí.
0: Eva i hola. Miguel.
2: Candle in the Wind.
1: 31 d'agost del 97.
0: Sí, sí, sí, sí. A vegades, bueno, amb el Iago ho parlem fora de micros i tal, una vegada, no sé, et vam entrevistar, ja no me'n recordo els temes,
1: sí.
0: Però ens la vas demanar, dir, vull aquesta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, però em vau posar la de Marilyn Monroe, que no em vau posar la de...
3: Se'n recorda de tot, el Iago.
1: Això ho tinc gravat a fort. Perquè jo me'n recordo i em vaig dir, escolta, posa aquesta, i te la vaig enviar prèviament, te la vaig enviar.
0: Què passa que no petava prou bé. Jo miro molt l'audició i la qualitat de la gravació i no em va agradar. La veritat és aquesta, perquè jo sabia que t'encantava aquesta peça musical. Continuem, dos?
1: Jo me'n recordo que em vaig quedar amb una cara quan va posar la música la de Marilyn Monroe, que no té res a veure la lletra. Que...
0: No té res a veure.
1: Jo em vaig quedar fora de joc, tu.
0: La de l'Elton. Sí, me'n recordo.
1: Te'n recordo?
0: Sí, sí. Sí. Però bueno, és que no em va acabar de captar o no em va atrapar,
1: bueno,
0: l'original. Però bueno,
1: passada no m'ho ve molt.
0: No, la tornarem a posar, i tant que sí. Parlem de... A veure, una cosa que per créixer sento que a vegades és necessari. Èxits, fracassos i errors. Els fracassos i els errors els veus com una oportunitat per créixer?
1: Home, el fracàs sempre és una oportunitat per créixer. I l'èxit s'ha de controlar, perquè et pot fer embogir.
0: Et pot fer embogir. Sí, sí. Qui em va dir que havia deixat els escenaris? La Rosalén. Ho estàvem parlant l'altre dia amb uns companys, justament aquí, en un altre programa, i deia que la Rosalén, la cantant i compositora, doncs diu, mira, deixo els escenaris perquè m'està inflant el meu ego, sí. I no m'interessa.
1: No,
0: i ara mateix ho ha parat.
1: No, i em sembla
0: ho ha parat perquè ha tingut tant d'èxit que diu, no puc amb això.
1: No, i em sembla que la Lola Índigo, em sembla que també va tindre que parar. Va dir, fins aquí. Ho deixo, i després va tornar, però va tindre que fer un perdón.
0: Sí, sí, s'han de fer perons, eh? Jo no sé què em passaria, que Déu no vulgui, perquè, bueno, si no, Déu vol, doncs mira, ho farem, no? Allò de tenir èxit...
1: Els acostumen a posar molta pressió, sí, però no tenen en compte la psicologia.
0: No la tenen en compte.
1: Com està aquest artista?
0: No.
1: Quan tanca la sessió, com està l'artista?
0: Mm-hmm. Doncs molt bé. Vols fer una pregunta, Eva?
3: Sí, li volia preguntar al Iago. Iago, si tinguessis una vareta màgica, què faries? Una cosa, només. Què faries?
1: Què faria?
3: Sí.
1: Però en quin sentit?
3: Pues amb el sentit de la societat.
1: Puf, faria una neteja important.
3: Pues és, bueno...
0: És interessant,
2: L'ànima guerrera.
0: És un guerrer, sí, jo sí. Crec que sí, que potser en alguna altra existència, si creiem en existències passades, hauria de ser un guerrer dels grossos.
3: Exacte.
0: Mínim un comandant. Joan, què et sembla? Posem el segon tema i ens despejem una mica.
4: Vinga, em sembla molt bé, i és que tot seguit ens bellugarem de Barcelona per escoltar un dels èxits del grup Jarabe de Palo, amb un tema publicat l'any 1998 i que s'anomena Depende.

0: Aquesta cançó de Jarabe de Palo va ser estrenada l'any 1998 com a primer single del segon àlbum homònim de la banda i va representar un punt d'inflexió en la seva carrera, demostrant que l'èxit de La Flaca no havia estat un fet aïllat. El missatge central de Depende és una defensa del pensament crític i una invitació a allunyar-se de les certeses dogmàtiques. El cantant proposa que la veritat mai no és única, sinó que depèn de com es miri. Iago, per què ens has suggerit aquest tema?
1: Un moment. Ara que has comentat el tema de La Flaca, vale? El propi Pau, en el seu moment, va fer una entrevista amb l'Évole.
0: I què?
1: Vale? Diu, el tema de La Flaca, diu, sí, però no me hizo ni puñetero caso.
0: Van
1: allà a Cuba, diu, sí, estuve con ella, però no me hizo ni puñetero caso.
0: La Flaca, La Flaca, la cubana.
1: Sí.
0: Molt bé. Per què l'has escollit, aquest tema tan preciós?
1: Depende. Sí. Bueno, vaig agafar el Depende, sincerament, per baixar el to. Jo hagués volgut agafar un altre tema més. Jo hagués volgut agafar el Yo no estoy invento d'Alejandro Sanz. Però m'ha semblat massa contundent. Digue, baixa el llistó. No?
0: Baixa el llistó.
1: Per amortiguar el cop.
0: Bueno, Depende. Llavors, Depende, què vol dir per tu? Que depèn de molts ulls que es mirin les coses, o què?
1: Com enfoquis la vida. Pensa que ell va tenir una vida complicada, la pèrdua del pare, i va tindre que posar-se al capdavant de la família. I vulguis o no, el Depende, pots veure el got mig ple o mig buit.
0: Sí, és veritat, tot és relatiu. Doncs res, després d'aquest refresc musical, tornem amb la nostra entrevista reflexionant sobre la joventut i el creixement personal amb en Iago Paricio. Si en cas obrirem la porteta dels ideals socials i polítics. Com definiries tu els ideals socials? Són principis, valors, que són per tu?
1: Són valors.
0: Valors?
1: Sí. Valors, sí, valors, sí.
0: Valors i prou. Mm. O sigui, són valors que té una societat o un grup col·lectiu que considera importants per la seva convivència,
1: sí,
0: no?
1: En efecte,
0: quins valors tu apuntaries en aquí?
1: Jo apuntaria...
0: La justícia?
1: Justícia, respecte, humanitat.
0: Humanitat, sobretot.
1: I rigidesa, també.
0: Una mica de rigidesa que s'està perdent, nois?
2: Mm-hmm.
0: És així, no, Eva?
2: Sí.
0: S'està perdent una mica.
2: Sí, bueno, és que tampoc la rigidesa, segons com la facis, tampoc com l'apliquis, tampoc és bona.
1: Ordre.
0: Exacte.
1: Ordre, ben moderat, i disciplina ben moderada, que no fa mal, però és que el problema és que aquesta societat, segurament per la por dels nostres predecessors, no? Que van estar en una generació molt collada.
0: Massa collada.
1: Amb dictadura. No, anem-nos deixant llibertat. No, escolti, no. Vull dir, l'educació és ordre. Si no, surt el que surt.
3: I tu, pel que has dit al principi, no tens massa bona opinió sobre els polítics, no? No creus que hi ha polítics que de veritat volen canviar el món i que per això venen a la política? No creus res?
1: Hi ha molt bons polítics. Hi ha molt bons polítics, però els bons polítics generalment s'acaben quedant en una segona línia, perquè per molt intel·lecte que puguin tenir, no els interessa als grans empresaris, que són els que realment tallen el bacallà, que aquesta gent pugui ascendir, perquè poden fer masses preguntes o no els hi poden comprar el discurs que ells tenen en ment. Els grans empresaris tenen en ment que són els que tallen el bacallà aquí.
2: Quin és el teu ideal social i polític?
1: Quin és el meu ideal social i polític? Doncs un ideal que sempre pensi en la humanitat primer. És a dir, la gent primer. Uh-huh. Passa que els polítics d'avui pensen molt en la seva cadira i en su cuenta allí a l'estranger.
2: I quins obstacles veus avui per la participació política dels joves? És fàcil accedir al món polític, Iago?
1: Home, és fàcil. Sí, pot ser fàcil, però el tema és que jo veig el jovent molt desconnectat de la vida política. El veig molt desconnectat, el veig, doncs, amb el fet de, no, ja en resoldran la cosa. No, escolti, hi ha vegades que s'ha de donar un pas endavant i dir, doncs vinga, vaig a donar un pas endavant i vaig intentar canviar les coses.
2: Potser estan desmotivats. Bueno,
1: A veure, pensa que venim de crisis i venim de molta decepció dels polítics actuals i els de les últimes dues dècades. I la gent està molt desgastada, sobretot als casos de corrupció, que la gent està cansada. està cansada.
2: És important gestionar les nostres emocions, Iago, pel nostre creixement personal? Creus que és important?
1: No, és clau. O sigui, si no gestionem les nostres emocions, no hi ha res a bé.
0: Efectivament. Jo ara, ens queden dos o tres preguntetes més perquè després passarem al segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal. Si cas en faig jo una, tu, Miguel, per favor, també tanca l'entrevista. Quina importància dones a la salut mental en el teu dia a dia? Demanes ajuda si la necessites?
1: Si la necessito, jo, a mi no se'm cauen els anells per dir, mira, tinc un problema.
0: Això ho has fet i penses sí. que és necessari fer-ho avui en dia, no?
1: Sí.
0: Molt rebé.
1: Tu n'ets testimoni. Algunes vegades, quan jo m'he sentit incòmode, que t'he dit, escolta,
0: No, i a més jo també m'obro i la veritat jo sóc que a veure si tinc que donar la mà doncs, a qualsevol persona, si ho sé fer-ho o puc, o amb la meva especialitat, jo encantat, és que sembla que hagi doncs, bueno, el meu projecte de vida, doncs, un dels projectes de vida que tinc és aquest, però bueno, cadascú té el seu.
2: Sí, potser no és el país adequat que ha d'estar ell.
0: Ah, també pot ser.
2: Potser hauria d'anar a un país que està a l'edat de...
1: També he pensat el tema
2: de... 20 anys enrere.
1: També he pensat el tema d'anar de missions o anar a fer algun tema de...
0: També és una altra cosa, poder per aquí. Miguel.
3: Jo et volia preguntar, Iago, perquè m'he quedat amb el tema de que tens un màster esportiu i tot això.
1: Ahora, hombre, algo de deporte.
3: Claro,
0: és veritat, no l'hem tocat avui.
2: Avui no.
3: Mira, i ara que el Barça ha sigut campió i tenen un equip tan jove que més o menys la gent són de la teva edat i tal. Que, tu com els veus en el tema dels valors personals, els jugadors de futbol? Ja sabem que són jugadors boníssims, però...
1: De la meva edat hi ha Rafinha... I para a comptar.
3: Bueno, pues més...
1: El resto són més joves.
3: Sí, són més joves, sí, però veu dos o tres anys menys, no?
1: Home.
3: I com els veus tu en temes de valors personals i tal?
1: Jo no puc parlar dels altres. Jo puc parlar de mi. Jo dels altres no puc opinar. No em sento amb la legitimitat per opinar de gent que no conec.
0: No, però és veritat que en un equip de futbol doncs s'instaura una sèrie de valors i qui ho marca, a veure, primer de tot doncs un mateix i l'altre doncs és l'entrenador.
1: Si bé és cert, també estic notant una diferència d'antigament. Antigament hi havia, quan jo vaig començar a veure futbol, qui hi havia al Barça en el seu moment? Puyol, Xavi, Iniesta, eren gent que eren més humanes, solen ser gent més terrenal.
3: Vale, ja estàs dient coses.
1: Segurament el fet de que no hi havia tanta repercussió en redes socials, que era al principi de les redes socials.
0: Exactament.
1: Vale, això també va ajudar molt. A mi m'hagués agradat veure també els Casillas, Piqué, ho deixo estar perquè sí. Piqué...
3: El Puyol sí que posava la gent al seu lloc, no?
0: Sí, el Puyol sí.
1: Puyol sí, però eren jugadors que eren, per sobre de tot, humans. I la prova és tal que va passar la selecció espanyola. Uh-huh. Entre Puyol i Iker Casillas va haver-hi una reunió, escolta, t'hem de solucionar això. I en 48 hores allò estava solucionat.
3: I li falta un Puyol al Barça o què?
1: Li falta un Puyol, sí.
3: Sí?
0: Un petit Pujol de 25 anys?
1: No, li falta un
0: home, també
1: un
0: podem buscar algun Pujolet.
1: No, li falta... Bueno, el Pujolet deixa allà on està.
3: I li falta un Puyol al Barça o què?
1: Li falta un Puyol, sí.
3: Sí?
0: Un petit Pujol de 25 anys?
1: No, li falta un
0: home, també podem buscar algun Pujolet.
1: No, li falta...

0: I no el piten, o el piten semblant que sigui un fora de joc. Doncs nosaltres no estem fora de joc, estem aquí i jugant, aprenent, som conscients del que estem fent avui i estem aprenent a través de les seves paraules. Jo, finalment, quin consell donaries a un altre jove que està començant el seu camí en el creixement personal?
1: Quin consell donaria?
0: Sí.
1: Doncs que no perdi la humanitat.
0: No perdi la humanitat.
1: Que tingui molt clar el que vol fer i que no es deixi influenciar per als sectors de tòxics.
0: Tòxics, no? Els socials, els laborals, els polítics, els esportius, perquè també hi ha sectors tòxics. Ho deixarem de banda, però nosaltres pensem una cosa. Nosaltres som llum i volem donar llum, coneixement, obertura, estimació...
1: Bueno, com diu Carles Porta, no? Posarem llum a la foscor.
0: Això és el que volem. I a veure, jo penso que a través de Temps de Salut doncs, ho estem aconseguint, si més no un servidor ho està intentant. Doncs res, ara obrirem el segon capítol de Temps de Salut, la nostra recomanació setmanal.
2: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
3: Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant i amè que ens ensenya a trencar les barreres que ens impedeixen conèixer-nos i estimar-nos a nosaltres mateixos. Porta per títol El cavaller de l'armadura rovellada. El seu autor és Robert Fisher, escriptor, guionista de comèdia, al cinema, d'obres de teatre musicals, humorista i autor de diversos llibres d'autoajuda. Publicat per Laertes, editorial SL, l'any 2006, escrit en llengua catalana i té 98 planes. Josep, explica'ns la sinopsi.
0: Sí, és molt divertida, la veritat. El cavaller de l'armadura rovellada no és un llibre. És una experiència que expandeix la nostra ment, que ens arriba al cor i alimenta la nostra ànima. Els seus profuns ensenyaments ètics són d'una senzillesa i humilitat que s'aconsegueixen interioritzar de forma natural. El protagonista, un cavaller enlluernat per la brillantor de la seva pròpia armadura, tot i ser bo, generós i amorós, no aconsegueix comprendre ni valorar en profunditat allò que té, descuidant sense voler les coses i les persones que l'envolten. La seva armadura es va rovellant fins que deixa de brillar i quan se n'adona ja no la pot treure. Presoner de si mateix, emprèn llavors un viatge al final del qual, gràcies a l'ajuda de diversos personatges, aconsegueix desfer-se de l'armadura que li ha impossibilitat obrir-se al món. Aquest llibre ens ensenya que ens hem d'alliberar de les barreres que ens impedeixen conèixer-nos i estimar-nos a nosaltres mateixos per poder ser capaços de donar i rebre amor en abundància. Iago, et faré una pregunta perquè tu puguis dir sí o no. Quins d'aquests valors et defineixen? L'autoestima, diguem sí o no, eh? Jo et aniré dient. L'autoestima,
1: home, sempre és important tenir l'alta.
0: La honradesa,
1: evidentment.
0: La paciència.
1: Ja a vegades em costa, però he de tenir-ne, no em queda una altra.
0: No em queda una altra, eh? La humilitat.
1: Aquesta, per suposat.
0: La joia de viure,
1: evidentment.
0: L'esforç.
1: És que si no hagués posat esforç, directament no estaria aquí.
0: La confiança.
1: Sí, s'ha de tenir confiança en un mateix per emprendre qualsevol cosa a la vida.
0: I el seny,
1: si un vol prosperar o el té ben arrelat o això no tira.
0: No sé si voleu fer-li alguna pregunta, perquè vosaltres també heu llegit aquest llibre, veritat?
4: Sí, és molt interessant,
0: fa molts anys, eh? Perquè d'aquí, a veure, el que tinc jo, que fa anys que el tinc, és la 85 edició. No sé per quan deu anar, perquè, a veure, a mi també m'ho van aconsellar i aquest també és autor d'altres llibres d'aquest estil, no? La primera edició en l'any 1994, la 85 en el 2004. Jo avui ja ni ho sé.
5: Jo va ser un dels primers llibres que em vaig llegir de creixement personal i recordo allò de les capes de cebolla que va dir
0: sí, les capes llibre, de cebolla, sí.
5: Que a poc a poc va adinsant-se en el seu ser, no?
0: Sí, doncs, bueno, és un llibre recomanable per totes edats, bueno, els més jovenets no, però poder a partir dels 15 anys. El coneixies, aquest, Iago?
1: No, aquest no el tenia fitxat, no?
0: No el tenies fitxat? Mm-hmm. Bueno, doncs res, quan sigui el sant o el compleanys pensarem en tu.
1: Home.
0: Amb el cavaller de l'armadura rovellada. Està molt bé, la veritat, és molt aconsellable. Doncs, en cas, ara anirem ja per l'últim tram, que és el racó del conte.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: El El mico

0: Dofí de Jean de La Fontaine. Els grecs tenien la costum de portar a bord del vaixell en els seus viatges alguns animals, sobretot micos i gossos. Va passar, doncs, que un vaixell carregat amb grans tresors i que precisament portava a bord aquests animals va naufragar no gaire lluny d'Atenes. Una forta tempesta va desmantellar el vaixell, que es va enfonsar. Molts homes haurien mort en el naufragi si no fos pels dofins. En efecte, els dofins sempre han estat molt amics de l'home i en aquesta ocasió van demostrar la seva eficàcia, ja que muntaven sobre la seva esquena tots els que podien i els deixaven a terra ferma. Un dels micos que portava el vaixell va voler aprofitar-se de la seva semblança amb l'espècie humana per salvar-se. Un dels dofins el va confondre amb un home i li va dir que es muntés a la seva esquena. Quan ja arribaven a terra, el dofí va preguntar per casualitat: «Ets potser d'Atenes?» «Sí, sóc d'aquesta ciutat. Aleshores, et coneixen allà?»
1: «Molt. Si tens necessitat d'alguna cosa, pregunta per mi quan arribis a Atenes. Qualsevol et dirà la casa on visc. Et puc fer algun favor, ja que l'alcalde és cosí meu. Està bé, moltes gràcies. I el Pireu? Suposo que el veureu cada dia. El Pireu és el port d'Atenes, però el mico, en la seva ignorància, ho va confondre amb el nom d'una persona i va dir, creient-se superior: «Ah, sí, cada dia el veig. Precisament, és molt amic meu». Quan el dofí va sentir aquesta resposta, va començar a riure's. I llavors va mirar la seva càrrega, va conèixer i va reconèixer un mico i el va fer fora a l'aigua, anant de nou al vaixell per salvar els homes, i va deixar de preocupar-se pels micos. En conclusió, el mico va actuar com a moltes persones que parlen de certes coses que en realitat no tenen ni idea del que parlen. Quan hom demostra la seva ignorància en alguns aspectes, podrà ser instruït per altres. Però si un se n'enorgulleix sense tenir-ne motiu, mai no podrà aprendre, sinó que tancarà totes les possibilitats que en tindria.
0: Sí, és efectivament, eh? Vull dir que hi ha moltes persones que parlen i en realitat no tenen ni idea del que parlen. Veritat, Iago?
2: Home, hi ha moltíssima gent que avui en dia, i més avui en dia amb el tema de les redes socials, que la gent es veu amb la potestat de dir: no, escolti, que jo domino aquest tema. Dic: vale, sí, fes-me 5 cèntims d'això. Ah, això ja és més complicat.
0: És més complicat, no? O sigui, de parlar tots podem parlar, però en contingut n'hi ha pocs.
2: Mira, de parlar, si en féssim pagar, la gent s'ho pensaria dues vegades a l'hora d'obrir la boca.
3: Ostres!
0: I tant. Aquí es parla de l'orgull. Com definiries l'orgull?
2: Home, l'orgull, ben entès, pot ser una eina molt positiva. El problema és l'orgull, diguéssim, negatiu, que et pot esfonsar la més absoluta misèria.
0: Perquè, en definitiva, l'orgull és un sentiment de satisfacció, no? És quan has aconseguit quelcom i et sents orgullós, però en sentit positiu.
2: Sí, però també pot haver-hi un orgull negatiu que et pot esponsar, eh?
0: I tant. Perquè l'orgull, a veure, és un valor, l'orgull positiu. Parlem del positiu.
2: L'orgull és... Home, és un valor necessari.
0: És un valor necessari?
2: Necessari, no? De dir, escolta, o tens orgull o en una situació de flaquesa no tiraràs endavant.
0: Clar, a vegades pot ser un excés d'autoestima, no? Fins i tot, de dir: ui, jo em sento orgullós perquè mira que sé parlar, mira quantes carreres tinc, mira quina feina que faig,
2: sí,
0: no?
2: Però
0: sentir-se
2: sí, però avui en
0: sobrevalorat.
2: Dia, avui en dia les carreres, els diplomes d'avui en dia són paper mullat.
0: És paper
2: ja
0: mullat,
2: deia,
0: no?
2: En el seu moment la trinca, no? Els tractats amb rostres pàl·lids només són paper mullat.
0: Pues, lo mismo,
2: que
0: el
2: és
0: mateix.
2: Avui... Els títols d'avui en dia, no, tinc diplomes amb 10, sí, i què? Estan plens de pols.
0: No sé si voleu tancar amb alguna pregunta sobre l'orgull, l'autoestima...
4: Jo em quedo amb els valors del Iago, amb els valors socials que ha dit abans, individuals.
0: Molt bé.
4: Però gestionats des d'aquesta ànima de guerrer que tens.
0: De guerrer, molt bé.
3: Jo vull dir una frase...
2: Pregunta alguna cosa.
3: Jo vull dir una frase que me la van dir el meu pare.
0: Què et va dir?
3: Que jo només sé que no sé res. I a mi aquesta frase, doncs...
0: És profunda, eh?
3: És profunda.
0: I quan més saps, menys saps.
3: Menys saps.
0: Jo també acostumo a dir-la perquè...
3: Relacionada amb el conte que has dit, no?
0: Amb el conte, sí, sí. Doncs res, és que ens hem d'acomiadar. Ha passat l'estona volant, de pressa i corrents. Res, és que ens hem d'acomiadar. No queda més moments perquè després hi ha un altre programa i ens estiraran les orelles.
2: Se'ns tira el temps a sobre, ja.
0: Se'ns tira el temps a sobre. I fins aquí el Temps de Salut d'avui. Moltes gràcies, Iago, per les teves aportacions, per acompanyar-nos. Ja com a entrevistat a Temps de Salut, la setmana que ve suposo que et veurem ja com a col·laborador
2: a l'altra banda.
0: Sí, preguntant allà, llançant dardos positius.
2: No, jo faig una pregunta.
0: Faig
2: les preguntes i intento cultivar-me del tema en qüestió.
0: Clar que sí, clar que sí. Doncs ha estat un plaer dels grossos i res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, l'Aiva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Iago Paricio, el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que sempre és millor aturar-se i recalcular la ruta per continuar amb aquest rumb, per continuar sense rumb. Doncs fins al proper programa de Temps de Salut, una abraçada i petons.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.
1: Yeah. For the city, though.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

0: Més. No cal res més.
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
2: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
1: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: ara situar.
1: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres, 19 de juny, a les 6 de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Panorama per a retratar, de David Perpinyà, una activitat dirigida a tots els públics i amb entrada gratuïta. I aquest divendres, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell, hi haurà el monòleg Per fi me'n vaig, amb Carla Sans, dins el cicle de comèdia de la Costa Brava, Sonats. Les entrades ja es poden comprar i s'han de comprar al web sonats.cat.
0: Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltar els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
1: Quan ja no plori per tu, quan

Hola, què tal, amigues i amics dels clàssics? Benvinguts a un camí plegat de música, un camí plegat de clàssics, d'aquelles cançons que recordem més aviat o més tard tots. Són aquelles cançons que el temps passa, però elles queden. Estem a l'inici d'una nova edició dels clàssics. Salutacions cordials, Josep Dalmau. Benvinguts. Gotta write a classic. Clàssics. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que el pas del temps els ha convertit en un clàssic.

0: Classic.
1: Classics.
0: Babe, I'm an addict now. An addict for your love.
1: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que el pas del temps els ha convertit en un clàssic. And

0: a classic.
1: Classics.
0: Babe, I'm an addict now. An addict for your love.
1: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que el pas del temps els ha convertit en un clàssic.

0: Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
1: Avui, en aquest especial Spanish Classic Corner, aquest raconet de la música espanyola, tenim com a convidats musicals a Juan i Junior, que va ser un duet musical espanyol que va estar en actiu entre el 1967 i el 1969. Els seus integrants van ser l'espanyol Juan Pardo i el filipí Antonio Morales Jr. Juan i Junior va començar la seva carrera primer en els Pequeniques i posteriorment en els Princos en els anys 60. En el febrer del 1967 van formar el duet Juan i Junior. La seva discografia és breu, tan sols 6 senzills, però, curiosament, plena d'èxits. Quan es van separar, van continuar les seves carreres en solitari, breu la de Junior i més llarga la de Juan Pardo. Aneu a escoltar una de les cançons de Juan i Junior.

0: Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
1: Gotta write a classic.
2: Classics.
1: Babe, I'm an addict now. An addict for your love.
2: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que el pas del temps els ha convertit en un clàssic.

Anem ara amb els Marmalade. Marmalade és un grup de música pop-rock de Glasgow, format originalment en el 1960 com els Gaylords, i en el 66 van canviar el nom del grup a The Marmalade. El període del grup amb més èxit, d'èxit, en les llistes del Regne Unit va ser entre el 1968 i el 1972. Des de principi dels anys 70, després que els membres originals van començar a anar-se'n del grup, la banda va evolucionar amb alguns canvis i a dia d'avui segueix fent gires en circuits que agraden de la nostàlgia.

Doncs bé, arriba el moment de dir-vos adeu. S'acaba el temps dels clàssics per avui, en aquesta edició. Arriba la finalització d'un nou capítol dels clàssics. Serà fins al proper. Salutacions cordials, Josep Dalmau. Sigueu feliços. Adeu-siau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica del pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. I el govern i els sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, a suport a les empreses, sòl industrial i també formació. L'acord també preveu que sempre que sigui possible, menys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a Begoña Gómez i li posa altres mesures cautelars abans que s'obri el judici oral. Les acusacions populars encapçalades per Acte Oír han demanat que comparegui al jutjat cada 15 dies. El jutge té un màxim de 3 dies per tal de decidir sobre les mesures cautelars i formalitzar l'obertura del judici oral. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 al Bruc deixa un carril tallat direcció Lleida i dificulta la circulació en aquest punt, a banda de retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C59 a Caldes de Montbui i finalment a la C16 a Barcelona. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera es preveu que la línia ofereixi ja el servei complet. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà com fins ara durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Estava previst que un cop obert des d'un parell de dies abans del trànsit a mercaderies, els trens de passatgers podrien reprendre el servei entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol. Finalment, com dèiem, la data s'ha avançat un mes. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertants ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Molt bon dia a tothom. Els joves artesans de Palafrugell organitzen un mercat d'artesania aquest dissabte. És una iniciativa que busca donar visibilitat als projectes del territori i fomentar la participació cultural i comercial. Els organitzadors prioritzaran participants de Palafrugell i municipis propers. I avui també és notícia que dimiteix la presidenta de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera de Palafrugell, Ruth Gou. En una carta adreçada a les colles, defensa la feina feta durant el seu mandat i reclama unitat dins l'organització. I Paco Ruiz es classifica per la final del Campionat de Catalunya individual de bitlles catalanes. El club també ha volgut destacar la participació de Marina Retxes i Josep Alsina, que també van representar l'entitat. I tot plegat també en una setmana de sol i calor que marcaran el temps aquesta setmana aquí a la Costa Brava. Unes condicions que ens faran recordar més la segona quinzena de juliol i que recomana sobretot protegir-se del sol i mantenir una bona hidratació. Això i molt més és el que us ampliarem a partir de les 9 als serveis informatius de Ràdio Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dimecres, 17 de juny, a 4:45 de la tarda, pels carrers del centre de la vila, quarta ruta Lectures que sanen, dins l'estudi, una passejada entre artistes i lletres. A càrrec de Marina Sabater i Montserrat Colomer, una activitat que requereix inscripció prèvia al telèfon de la biblioteca, al 972-30-48-09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Card.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
2: Hola, mi vida. Te escribiste casi con un amigo. Ojalá que te guste.

0: que me calme el cuerpo, que ya estoy temblando. ¿Para qué te miento? Nunca imaginé poder decirte esto.
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
2: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
1: al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.
1: Hello, hello, I'm Harry.
0: Ràdio Palafrugell, l'emissora

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Iran, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de l'assignatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, els sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000 milions. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini per recuperar tot el perdut en els darrers anys.
2: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
1: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès obliga a circular pel voral direcció Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola, direcció Girona, deixa un carril tallat en aquest punt i finalment un camió avariat a l'A-2 al Bruc deixa també un altre carril tallat direcció Lleida. A banda, retencions habituals a les rondes, a l'A-2 a Sant Joan d'Espí, a la C-32 a Sant Boi i finalment a la C-31 a Badalona. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera, es preveu que la línia ofereixi el servei complet i des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
4: Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Molt bon dia. Els joves artesans de Palafrugell organitzen un mercat d'artesania aquest dissabte. La iniciativa busca donar visibilitat als projectes del territori i fomentar la participació cultural i comercial. Els organitzadors prioritzaran participants de Palafrugell i de municipis propers. I avui també us explicarem que dimiteix la presidenta de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera de Palafrugell, Ruth Gou. En una carta adreçada a les colles, defensa la feina feta durant el seu mandat i reclama més unitat dins l'organització. En esports també parlarem que Paco Ruiz es classifica per la final del Campionat de Catalunya Individual de les Villes Catalanes. I el club també destaca la participació de Marina Retxas i Josep Alsina en aquesta jornada. També repassarem l'actualitat de l'atletisme amb Josep Massa i farem un cop d'ull al temps en una setmana en què el sol i la calor marcaran el temps d'aquests dies en una setmana estable aquí a la Costa Brava, però amb temperatures que ens faran semblar, ens faran pensar ja a la segona quinzena del mes de juliol i, per tant, es reclama, sobretot, protegir-se del sol i mantenir una bona hidratació. I avui també sentirem les principals declaracions de la jornada d'ahir del dia contra el maltractament a la gent gran.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: L'Associació Joves Artesans de Palafrugell celebrarà un mercat d'artesania que tindrà lloc aquest dissabte a Palafrugell. L'esdeveniment neix amb la voluntat de crear un espai de trobada entre artesans, creadors i públic interessat en els productes fets a mà i els projectes creatius del territori. Els organitzadors han fet una crida a artesans i creadors perquè s'animin a participar-hi i mostrar els seus treballs durant la jornada. A més, han informat que es donarà prioritat als participants de Palafrugell i de poblacions properes amb l'objectiu de potenciar el talent local i la xarxa artesanal de la zona. Teniu més informació a les xarxes socials de l'entitat. I desenes de persones han participat aquest dilluns al matí a la caminada organitzada per Palafrugell amb motiu del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. Una jornada que ha recorregut a l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». També han participat, no, qui ha participat ha lluït les samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
1: Motiu d'aquesta jornada, el Consell de la Gent Gran de Catalunya i a Palafrugell, reafirmem que els drets humans de les persones grans són tan absoluts com els que qualsevol altra persona.
2: Cal reforçar la prevenció, millorar la detecció i l'atenció a les víctimes i garantir mecanismes eficaços de denúncia i de càstig. No és admissible que les persones grans no denunciïn per por de patir aïllament, represàlies o de perdre el suport o la cura de l'entorn. A més, les situacions d'emergència, com ara catàstrofes, pandèmies o conflictes, les afecten de manera desmesurada i intensifiquen la seva vulnerabilitat.
3: Tothom té dret a viure amb dignitat, lliure d'explotació, abús o maltractament sense cap discriminació, per raó d'edat, gènere, ètnia, discapacitat i situació.
4: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
1: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
5: En aquest Dia Internacional manifestem amb fermesa que una societat que cuida i respecta les persones grans és una societat amb futur. Lluitem junts per construir entorns segurs i lliures de violència. Defensar els drets de les persones grans és defensar la dignitat de tota la societat.
0: I la commemoració va continuar amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. I la jornada va acabar amb un refrigeri per als assistents.
6: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia. Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I la presidenta de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera de Palafrugell, Ruth Gou, ha presentat la seva dimissió. En una carta adreçada a les colles aquest dilluns, Gou agraeix la confiança rebuda durant el temps que ha estat al capdavant de l'entitat i assegura que sempre ha treballat per garantir la igualtat de drets i de condicions entre totes les colles participants. La presidenta sortint també demana disculpes per aquelles situacions que hagin pogut generar malestar durant el seu mandat. I al mateix temps defensa que les festes de primavera i el carrusel han de ser espais de convivència, creativitat i orgull compartit, allunyats de conflictes i divisions. A la carta, Gou valora la feina desenvolupada tant per la Junta actual com per les anteriors i considera que és una tasca sovint poc visible i poc reconeguda. I avui també hem de parlar d'esports, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu celebra un nou èxit esportiu després que Paco Ruiz s'hagi classificat entre els 10 primers del campionat de Catalunya individual, en concret a la quarta posició, com explica la bitlleira del club, Marina Retxas.
7: On va fer una partida de 84 punts i una altra de 78, que li va donar pas per anar a jugar a la final com el segon com la segona millor puntuació d'aquest campionat de Catalunya per tenir aquest pas per jugar a la final amb els 10 altres participants que van fer més puntuació. Al final no va acabar de tenir sort, però va poder jugar a la final.
0: L'entitat també felicita Marina Retxes i Josep Alsina per la seva participació i per representar el club en una jornada especialment significativa per les Villes Catalanes.
6: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: I també hem de parlar de més esports, ara amb la crònica que ens porta Josep Massa en referent a l'actualitat d'aquest cap de setmana a l'atletisme.
8: Dissabte es va celebrar a Lleida la final del Campionat de Catalunya de les categories sub-10 i sub-12. En categoria sub-10, Jana Muñoz es va classificar en setena posició en els 1.000 metres amb una marca de 3.48. En categoria sub-12, medalla per Beatriz Moreira a llançament de disc amb 20.81, que és marca personal, i a punt va estar en llançament de pes, quedant quarta amb 8.16. Ahir diumenge, també a Lleida, es va celebrar la final del Campionat de Categoria de Catalunya amb la categoria sub-14, on Aisha Drame fou sisena de salt de llargada amb 4.99, fregant la barrera dels 5 metres. Per la seva part, Sara Sadiki fou tretzena dels 3.000 metres. I diumenge, l'estadi municipal va acollir la tercera i última jornada del Campionat Territorial Absolut sub-18 i sub-20, individual i per equips, en el que a nivell global varen perdre la tercera posició que portàvem des de Girona, degut a que l'Associació Atlètica Figueres, amb un equip molt complet, ens va superar en darrera instància. Per tant, quarta posició del campionat gironí per equips per al nostre club, el Club Atlètic Palafrugell. A nivell individual, destacaríem les victòries d'en Carles Gironès, el llançament de pes, fou segon també a llançament de disc per darrere d'un altre palafrugellenc, que en aquest cas defensa els colors de l'Intel Zoiti d'Osca, en Dani Ruiz. Victòria també per Martí Gamero en els 110 metres tanques i molt bona marca en salt de llargada, on va arribar a saltar 6.15, millor marca personal, i quedant també tercer absolut. Victòries també per en Sal Moret, el nostre flamant candidat a la festa de l'esport, que es va imposar en el llançament de pes i en el llançament de disc en categoria sub-20. També destacaríem la tercera posició de Beata Betlech en llançament de disc i la bona marca de Xenuca Palmada en els 400 metres, que amb 53.04 avança posicions en el rànquing del club de tots els temps. També la victòria d'en Lluís Pagès, el nostre incombustible entrenador i membre de junta, que es va imposar en els 5.000 metres marxa.
0: Doncs moltes gràcies, Josep Massa, per la crònica d'aquest cap de setmana, pel que fa també a l'atletisme. I a l'informatiu d'aquest dimarts, ara és moment de parlar del temps. Perquè tindrem una setmana amb una meteorologia estable a la Costa Brava, amb jornades de sol, alguns núvols prims, però sense conseqüències, i temperatures altes. Segons la previsió de Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, no s'esperen tampoc canvis importants en respecte als últims dies.
9: És a dir, no esperem canvis importants, seguirà dominant el sol. Sí que cap a muntanya hi haurà alguna tempesta, però aquí ni ens assabentarem, i per tant doncs tindrem aquests dies amb sol, trenyines no núvols a les estones, temperatures que canviaran poc respecte a les dels darrers dies i vents que més aviat seran febles, i per tant una mar força encalmada.
0: De fet, aquests pròxims dies s'espera que les temperatures puguin variar a poc, però continuaran amb valors propis de la segona quinzena de juliol.
9: Hem de tenir en compte doncs que ara, diguéssim, em sembla que és diumenge que ve que entrem a l'estiu astronòmic, i ja sabem doncs que en aquestes dates, al voltant del solstici d'estiu, és quan tenim més insolació i, per tant, quan necessitem més protecció. És quan el dia és més llarg i quan el sol passa més vertical al centre del dia.
0: I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ara és entre els 20 graus i mig i els 21 a la zona de les Illes Medes, però podria augmentar al llarg de la setmana degut a aquesta calor tan persistent. I d'aquesta manera arribem ja al final de l'informatiu.
6: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Com sempre, en tota l'actualització informativa continua als butlletins informatius i a l'informatiu matí i migdia de l'antena de Ràdio Palafrugell i a les nostres xarxes socials i al web radiopalafrugell.cat. Gràcies, com sempre, per l'atenció i que acabi d'anar molt bé el dia.
6: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
3: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
2: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
3: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
2: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
3: Des de 1970, gelateria La Xixonenca.
4: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
5: ASB Motor. Gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares, o els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya, jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança, pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís, amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Molt bon dia a tothom. Passen 9 minuts a 9:45 i és moment de parlar i saludar amb l'alcaldessa Laura Millán. Molt bon dia, com va?
2: Bon dia, molt bé.
1: Benvinguda un mes més aquí a l'antena de Ràdio Palafrugell. Ara ja post festes de primavera, com van anar aquestes celebracions?
2: Van ser molt intenses, però molt boniques. Jo crec que tot va acompanyar el temps, la gent, totes les entitats que s'hi van volcar, els carrossaires. Jo penso que aquest any van fer unes carrosses espectaculars, molt difícil de repartir els premis i col·locar, no?, aquella llista de l'1 al 7. No sé, crec que van ser molt boniques, van passar moltes coses, ja et dic, moltes entitats del poble col·laborant juntes perquè aquestes festes de primavera fossin un èxit, i la veritat que jo les vaig viure molt intensament i d'una manera molt feliç, tot i que vaig acabar esgotada. Però no sé, tinc una molt bona sensació de com va anar, així també una mica la valoració que estan fent les àrees també és en positiu de l'organització i de com s'havien distribuït els esdeveniments en els diferents espais del municipi, el que això havia proporcionat, no?, en quant a rotació de persones, i la veritat que amb tot, no? Si fas una valoració així global, jo penso que ha estat unes festes de primavera molt i molt positives.
1: De fet, en aquest sentit, aquí en aquests micròfons, el portaveu d'Esquerra, Marc Casanovas, reclamava més recursos, tant econòmics com humans, pel que fa a les festes de primavera. Són suficients?
2: A veure, sempre podem posar-hi més, no? Com a tot i en qualsevol aspecte dels que se'n fa càrrec a l'administració. Jo penso que ara mateix estan suficientment ben dotades. És evident que a mesura que vagin passant els anys amb la pròpia inflació s'ha d'anar retocant, no?, aquest pressupost, perquè tot puja de preu i per tant has de poder posar en equilibri això. Sí que és veritat que comptem, doncs, amb el voluntariat, per dir-ho així, entre cometes, de molta gent que dona un cop de mà a l'àrea de cultura, que és l'encarregada d'organitzar, doncs, aquestes festes, ja des del grup motor, no?, que hi treballen colze a colze durant tot l'any, pues, tots els carrossaires, no?, que les activitats que fan, doncs, els fan altruistament. Vull dir, moltes coses passen gràcies als geganters, no?, passen gràcies a aquest voluntariat, i evidentment té un cost zero per l'Ajuntament, més enllà de la pròpia organització, però jo penso que en quant a recursos humans es posa a disposició tot el personal municipal, tot el cos de policia, tota l'àrea de serveis, tota l'àrea de qualitat urbana, tot el personal de l'àrea de cultura volcats en les festes en aquests dies, perquè no falti, no es noti, no?, que pugui faltar cap mà, fent hores extres, fent el que faci falta. Jo penso que l'equilibri ara per ara és bo. S'ha d'anar plantejant cap a on van tirant aquestes festes de primavera, si han de fer un salt en algun aspecte, però de moment, més enllà d'això, no?, del que hi pugui haver-hi un retoc pel que fa, pues, la pròpia pujada de preus i així, que calgui ajustar, jo penso que de moment estan força ben dotades.
1: És a dir, que econòmicament no, la partida que ells havia comptat per aquestes festes, doncs, ha estat suficient per organitzar totes les activitats?
2: Sí, com totes les has d'anar estirant una mica com un xiclet i fent de més i de menys i sent molt creatiu, no?, des de l'àrea, doncs, per ajustar el pressupost, però segur, que una mica més faria anar tothom més relaxat i podries dir, mira, doncs això ho subcontracto o això ho faig d'una altra manera, però jo penso que almenys amb el que he anat parlant amb la gent que els ha gaudit, tothom ha disfrutat molt, tothom s'ha sentit molt a gust en tots els diferents espais, el que ens dona aquesta sensació de que han estat ben organitzades, ben dotades de personal, que les activitats eren les adequades, que no ha faltat material, que la gent no s'ha sentit insegura, no? Totes aquestes coses són els que tu tens el pols de dir, escolta, anem bé per aquí o hem anat curts o cal millorar en això, no? I en aquest aspecte, doncs ha anat bé.
1: Ja que parlem d'aspectes culturals i també un dels temes que comentava Marc Casanovas en aquests micròfons és que no tenien encara informació sobre si s'estava treballant en l'any Baston, si hi havia hagut algun avanç en aquest aspecte.
2: Sí, ens vàrem trobar amb la directora dels serveis territorials, que a més doncs, li agraïm que sempre que fem algun esdeveniment s'apropa aquí a Palafrugell i li agrada molt venir. De fet, va estar present en el carrusel també i va gaudir molt de les carrosses, que no les havia vist mai. I vàrem estar parlant amb ella, li vàrem traslladar la nostra petició i també hem preparat els documents per formalment enviar la petició a la Generalitat perquè contemplin la possibilitat de fer any bastons.
1: Per tant, això, és a dir, quins terminis se'n requereix tot aquest procediment?
2: Bé, jo crec que és cap a finals d'any que declaren les commemoracions oficials i de tota manera, igual que vam fer amb el centenari Cuixart, tot i que no es va declarar any Cuixart, l'Ajuntament també demana tota una sèrie de subvencions que la Generalitat dona per poder organitzar més enllà de les que ells facin quan és declarat any oficial, també es puguin doncs, organitzar activitats tinguent en compte una mica com ha anat amb l'any Cuixart, no? Que hem rebut uns 10.000 euros entre el Museu del Suro i l'àrea de cultura, doncs entenem que també ens podem moure per aquestes xifres amb la proposta que estem preparant, que es va acordar una mica en el plenari cap a quina línia havien d'anar aquestes actuacions, doncs que puguin rondar doncs, aquestes mateixes xifres per poder dur a terme les activitats, més enllà de que després la Generalitat volgués o no declarar aquesta commemoració oficial, que llavors hi haurien més recursos perquè la pròpia Generalitat desenvolupa activitats.
1: Això vol dir que també durant aquest temps caldrà fer diferents reunions amb diferents col·lectius per treballar quines han de ser les activitats?
2: Sí, clar, és evident. Jo crec que, per el que em va dir la regidora, ja s'havien reunit amb la Fundació Ernest Morató, amb diferents propostes que ells també feien. De fet, les varen fer arribar també a l'Ajuntament i bueno, caldrà fer tot aquest treball, que jo penso que ara un cop passin la festa major, doncs s'acabaran de reunir des de l'àrea de cultura amb les diferents entitats, no? Des dels grups de veneres, la Fundació Ernest Morató, la pròpia família del senyor Bastons, no? per veure com s'enfoca aquestes celebracions.
1: Anem a repassar alguns dels comentaris que ens arriben a través de les xarxes socials. Per exemple, a Facebook, en Blai Morlans demana posar més bancs a l'avinguda de Pompeu Fabra i també demana posar un bus urbà. Suposo que ara hi ha també les portes de l'estiu. Aquest any, relacionat amb això, no sé si també torna el bus 30 i el bus 60.
2: Sí, et vaig contestant una mica tot.
1: Sí.
2: L'avinguda de Pompeu Fabra, és evident que li cal una remodelació ara quan puguem reobrir l'avinguda García Lorca, no? Que és la seva continuació. Es veurà, no? Una diferència i una mica doncs, serà com s'enfocarà l'avinguda Pompeu Fabra. Tot i això, no s'han començat encara els treballs de redacció, però sí que és el proper carrer important de Palafrugell, carrer, avinguda important de Palafrugell, vial, que cal afrontar perquè està força trinxat. El que passa que és molt difícil entomar-lo. És un vial molt llarg, que hi ha molta circulació, que has de controlar molt i molt bé els timings i per tant bé, no és fàcil, però bé, en tot cas encara s'han de començar a fer la redacció del projecte, que nosaltres des del govern enfocàvem de cares als pressupostos de 2027 començar amb aquesta redacció que evidentment doncs, passa doncs, per un procés de més tècnic, però també un procés de participació ciutadana, no? Llavors, i una molt bona planificació. Ara per ara posar-hi bancs podríem estudiar-ho, però tampoc les voreres no donen suficient espai en segons quins llocs, i en els que són més amples ja normalment ja hi ha alguna plaça i alguna cosa als costats, no? A dreta o esquerra, on sí que hi ha bancs. I jo crec que això ha de venir amb la remodelació on les voreres doncs, creixin i realment doncs, sigui una bona avinguda passejable, no? I gairebé connectem via el nord García Lorca i ja agafes l'Avinguda Espanya, no? Que és tota aquesta circunvalació passejable de Palafrugell que esdevindrà molt agradable, jo penso, per als peatons, per la gent que vol fer esports, Vial Nord, García Lorca i ja agafes l'Avinguda Espanya, no? Que és tota aquesta circunvalació passejable de Palafrugell que esdevindrà

0: tipus urbà en el que és el nucli de Palafrugell. I estem treballant conjuntament amb Sarfa, amb el servei aquest que tenen de clip.cat, que és una mica, com ells en diuen, bus a demanda. No sé si n'heu parlat alguna vegada aquí en el... funciona a la zona de Vulpellac, a Corçà, i així tinguent com a nucli d'atracció la Bisbal, no? I una mica el que estem intentant treballar en paral·lel és aquest bus urbà, una línia de bus urbà que doni la volta i connecti diferents punts dels barris de Palafrugell amb el centre, amb una cadència d'uns 30 minuts, que creiem que és el que donarà, no?, una possibilitat de que sigui útil a la ciutadania, perquè si triga més de mitja hora o vas a peu o agafes el teu propi cotxe, i combinat amb aquest clip.cat per poder connectar d'alguna manera les platges i Llofriu amb aquesta línia de bus urbà, no?, per poder com fer un transbord. És complexa, la veritat és que és complexa. Estem treballant amb la proposta, a veure si amb això, aquestes dates setembre-octubre, la tenim a punt, podem traslladar-la a la resta de grups i acabar-la de polir, per veure si de cares a l'any nou, doncs, poguéssim posar-lo en marxa.
1: Perquè, esclar, quan es plantegen aquestes línies, és total competència de l'Ajuntament? Depèn també de la Generalitat?
0: No, tot el que és urbà depèn és totalment municipal. Llavors, sempre hi ha alguns truquitos, no?, que és intentar fer punxades en altres nuclis, que nosaltres doncs tenim aquesta sort, no?, que estem molt a prop de Mont-ras, molt a prop de Begur Esclanyà, que fent unes parades estratègiques en allà on tenim els límits de municipi, doncs tot això llavors es pot interpretar com una línia interurbana i tenim algunes ajudes per part de la Generalitat. Més que ajudes, et rebaixa una mica el preu, no? Però la gran competència aquí és tota municipal i és diners que s'hauran d'assumir des de les arques municipals, i per tant és un gran esforç. Vull dir, ens estem movent amb un pressupost que pot superar tranquil·lament els 200.000 euros anuals. Evidentment, després la gent paga tiquet i de tot, però no, evidentment no cobreix. I això ho tenim clar, eh? Hi ha serveis públics que han de ser deficitaris, que no han de cobrir-se, però sí que després cal ajustar molt bé la resta de partides, no?, de municipals, per assegurar que podem fer front a totes aquestes despeses. De fet, ja amb el que fa transport públic, ja des de l'Ajuntament aquest any ens vàrem sumar al consorci de l'ATM amb aquesta aportació de 87.000 euros, que el que fa és que les persones viatgeres, doncs, dintre de la demarcació de Girona, doncs, amb un únic tiquet puguin viatjar i a preus bastant més reduïts. Ara el que estem treballant també és en posar més punts de venda d'aquests tiquets de l'ATM. Hem anat a parlar amb els diferents quioscs i tabacs d'aquí de Palafrugell perquè puguin, doncs, ser punt de venda i de recàrrega d'aquests títols de l'ATM, perquè, pues, sigui fàcil per a tota la ciutadania poder comprar, perquè de fet el bus 30 i el bus 60 funcionaran, no?, amb aquestes reduccions.
1: O sigui, també entraran dins d'aquesta...
0: Sí, entraran dintre de la zona tarifària i entraria també un possible bus urbà.
1: De fet, referent bus 30 i bus 60, entenc que aquest any torna com aquests últims estius. No sé si amb algun canvi, amb el mateix funcionament.
0: No, funcionament, ara em fas dir-te de memòria horaris. No,
1: o sigui, però la ruta, entenc que...
0: Sí, continuem baixant a Calella, sí que l'apropem una mica més fins a la plaça Tarradellas, que era una mica de demanda. És complexa, perquè la població de Calella voldria que intentéssim anar més enllà, més a dintre de Calella, però llavors ens seria complicat poder mantenir la cadència de 30 minuts. No totes les franges horàries, segurament a les 9 del matí no seria un problema,

0: però sí que podria ser un problema a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda, no? Que hi ha tots els cotxes que pugen a Cap Roig i així. I per tant, aquest any sí que l'apropem un xic més fins a l'avinguda Terradelles, que llavors des d'allà doncs, poden baixar. Hi ha també zona d'ombra per poder-se esperar. Farem igualment a la plaça Trueta. I llavors el que baixa fins a Tamariu, que aniria a Xarambeco, que per tant baixa a peu pla allà a Franc, i acaba d'arribar a Tamariu, que també en menys freqüències posem, diria que són 4 freqüències al dematí i 4 freqüències a la tarda.
1: Bé, en tot cas, suposo que d'aquí un temps ja es farà la presentació, no?
0: Sí, s'està acabant de preparar la publicitat, els horaris, les rotulacions, perquè sigui fàcil, visible, accessible per tothom, i acabant de tancar aquests punts de venda que puguin estar més pròxims a la ciutadania.
1: Perfecte, doncs també en parlarem en aquest sentit. Ja que parlem de mobilitat, hem parlat d'obres, ja tenim l'Avinguda d'Espanya asfaltada. No sé si ja s'ha plantejat també què s'haurà de fer amb el giratori.
0: Sí, ara cal reparar bé aquella, la caseta que hi ha allà al mig, que són els pous. Allò ara s'està treballant, i llavors estem fent juntament amb policia, veient com fem bé allà tot el tema de la pintura, el semàfor per creuar, ajustar-lo bé, i veure també una mica com podem retallar les voreres perquè les entrades dels cotxes siguin una mica més fluides i no hi hagi aquesta sensació de que col·lapses cotxe amb cotxe. Està l'àrea fent, no, l'àrea d'urbanisme està fent tot el tancament de preus perquè hi han hagut coses sobrevingudes, expropiacions, etc., doncs que no es tenien contemplades a l'inici del projecte i que s'han hagut d'anar fent, i que tot això doncs ha incrementat els costos. Llavors estem acabant de tancar tota l'operació per poder afrontar aquesta millora, no, d'aquests llocs on la circulació a vegades és una mica més complexa, no és tan fluida, no, i no permeten aquesta fluïdesa amb el trànsit. Jo intento t'explicar que això no són uns carrils ràpids, que no és per córrer, sinó que el que hem fet és endreçar l'entrada de Palafrugell, dignificar-la, fer aquesta accessibilitat a peu, en bicicleta, segura per a les famílies, i que a més doncs, va amb aquests dos carrils, però que no són dos carrils per córrer, no? Sinó que és això, una entrada més dignificada a Palafrugell. Però sí que és veritat que en alguns punts la circulació no és del tot fluida, quan algú no s'ho coneix, dubta i no sap cap on ha d'anar, doncs tot això sí que juntament amb policia doncs també volem fer alguns ajustos amb la senyalització i de més perquè sigui bastant més entenedor.
1: Entenc, però, que això ja serà després de l'estiu.
0: Sí. Ara mateix jo penso que no hem de treure màquines d'allà i deixar córrer el trànsit, això acabar de fer bé el tancament econòmic de l'obra i plantejar quins han de ser els ajustos i veure si es pot fer amb un contracte amb un euro, caldrà licitar aquests ajustos en l'obra.
1: Referent a la tercera fase, ja està acabada o encara s'ha de fer algun ajust, alguna obra final?
0: Crec que queda alguna cosa de pintura ara mateix. Volíem acabar-nos d'estudiar, però això ja seria una obra a part, el tall aquell que compartim entre Mont-ras i Palafrugell, diguéssim, quan vens de la Granota, que ara ha quedat molt trinxat perquè allà s'hi deixaven totes les màquines i tot, i allò caldria posar-ho una mica al dia, i alguna plantació, crec, de la primera fase, que amb les pluges, primera o segona fase, que amb la sequera no es va poder plantar i caldria ara doncs acabar de retocar alguns arbres que es havien mort, retirar-los, però bé, són detallets, i sobretot això, el tema de pintura sí que falta alguna cosa, sobretot a l'entrada de la rotonda, que cal doncs senyalitzar bé els dos carrils.
1: Perquè, per exemple, l'aparcament de la plaça Floreal s'ha d'obrir aviat?
0: Sí, de fet també ja estaven per fer la recepció de l'obra i que es pogués obrir aquesta setmana.
1: O sigui, no s'havia pogut obrir perquè s'havia de fer la recepció de l'obra?
0: Sí, s'havia de fer la recepció de l'obra.
1: D'acord, doncs també n'estarem pendents a veure, no, aquesta obertura. També referent, no, relacionat amb el món de la mobilitat, el contracte de les zones blaves, també com s'està treballant?
0: Bé, ara estem preparant una modificació de crèdit amb una de les subvencions de la Diputació per inversions financerament sostenibles, on allà hi posarem, doncs, hem fet la sol·licitud per tota la maquinària. El que volem fer com a ajuntament és, i d'acord una mica amb tots els grups per unes converses inicials que vàrem tenir, és poder assumir el màxim possible la gestió municipal d'aquest servei. Perquè entenem, per els números que ens es passa l'actual concessionària, no? que s'entreguen uns beneficis i que seria molt interessant poder-los repercutir en el municipi. Llavors, en lloc de fer una licitació clàssica on la persona que guanya el concurs ha de fer tota la inversió i, per tant, et paga un cànon, però tu li has de descomptar tota aquesta inversió inicial, etc., i que ara els concursos només poden ser per 4 anys, llavors es vol dir que ha de poder amortitzar tota la inversió feta en aquests 4 anys i que, per tant, repercutiria molt poc en ingressos a l'Ajuntament. El que volem fer és fer, des del govern municipal, poder comprar tota aquesta maquinària, tot el software, l'APP, etc., que fa falta, i llavors només licitar ben bé el personal que ha de controlar els pàrquings, no? De les 9 del matí fins a les 8 del vespre, però que tota la inversió sigui municipal, que ja queda, perquè aquestes màquines tenen una durada de vida més llarga de 4 anys, i que almenys, doncs, tot el que es recapti, pues, pugui gestionar-se des de l'Ajuntament, més enllà de pagar, doncs, els sous que pertoqui pagar, no?, a les persones que estiguin fent el servei de control.
1: Per tant, aquests canvis, quan es preveu que puguin ja entrar en funcionament?
0: Doncs ens agradaria poder començar que per Setmana Santa de l'any que ve, doncs, pugui estar ja el que són les zones blaves, zones verdes i zones vermelles implantades. I el servei licitat, ja et dic, ara hem fet la sol·licitud d'aquesta subvenció a la Diputació. En cop estigui concedida, llavors s'haurà de fer el contracte de subministrament de la nova maquinària, i un cop sapiguem que ens arriba tota la maquinària, poder fer la licitació del contracte de serveis.
1: Per tant, això vol dir que fins llavors continuarà amb la mateixa pròrroga que tenim actualment?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs també n'estarem pendents d'aquesta qüestió, i ja també, doncs, ja hem de pensar molt amb l'estiu, que el tenim aquí, i de fet amb les temperatures ja es nota. Tema socorrisme, ja ha començat el servei de socorrisme?
0: Sí, sí, sí, ja tenim socorristes a totes les platges. Era primordial per seguretat, per qualitat a les nostres platges, doncs, poder-lo tenir. Per tant, ja s'ha fet un esforç tant des de l'àrea de serveis com des de l'àrea de contractació per donar resposta al que va quedar, doncs, la licitació en un primer moment deserta, no? I llavors ens va tornar a sortir a concurs, i per tant ja s'ha pogut adjudicar i tirar endavant amb el socorrisme. Sé que aquesta setmana també les escoles van a les platges també moltes a refrescar-se, a fer una mica de final de curs, i per tant, doncs, que estigui tothom tranquil, que hi ha vigilància a les platges com és habitual ara ja cada dia fins a finals d'estiu.
1: Des de quan va començar el servei?
0: El dilluns ja el vam tenir, i ara ja és continu.
1: I pel referent al català, s'ha fet una formació, s'haurà de fer, com es treballa,
0: sí,
1: això?
0: Sí, ara l'empresa ens passa tots els contactes, no, de les persones, i se'ls oferirà a veure, d'acord amb l'empresa, amb l'horari que millor pugui anar, doncs des del servei de català s'han preparat unes píndoles. Quan diguem píndoles, són formacions de 2-4 hores, no? Molt concretes per poder, doncs, com a mínim tenir eines, si no parlen el català, com a mínim tenir eines per ser empàtics amb les persones que tenen, que segurament doncs, normalment quan t'ha d'atendre un socorrista doncs, és perquè t'has fet mal, jo ja no vull anar a situacions més complexes, però que t'has fet mal, que t'has fet un tall, que t'has clavat una groina, no? Alguna cosa, una medusa, i pots estar nerviós, i si la teva llengua és el català, doncs t'agrada que t'atenguin en català, i si no pot ser, doncs que com a mínim siguin empàtics, tinguin eines per relacionar-se amb les persones, vocabulari bàsic, en català en aquest sentit, no? que pugui ser doncs, agradable la situació si es dona doncs, que la persona està nerviosa i la seva llengua materna i amb la que se sent còmode expressant-se és amb el català, i que per tant doncs, hi hagi aquesta comunicació pugui ser fàcil, no? I una mica el curs el que busca és això, aquestes píndoles, el que busquen és això, donar-los eines per dir, escolta, no parlo tant català, però t'entenc, no pateixis, no? Que el puguin dir alguna cosa en català, i que tot això doncs, ajuda molt, i els catalanoparlants doncs, valoren positivament, no? Que hi pugui haver-hi aquest intercanvi, i per tant que els drets lingüístics de totes les persones doncs, estiguin al màxim de respectats, que és el que volem.
1: Perquè des de l'empresa ha comunicat a l'Ajuntament si hi ha molts treballadors que no coneixen el català?
0: Ara mateix no t'ho sé dir, estàvem fent això, coordinant sobretot quin era l'horari que millor podia anar. De fet, ens vàrem reunir també el dilluns amb l'oficina de català doncs, per organitzar això, veure quin era exactament el material que podria necessitar, fins i tot ajudar-los amb cartelleria, etcètera, no? que pugui estar tot ben informat en català.
1: Doncs bé, això també és referent a l'estiu. Si de cas canviem de tema, perquè aquí també doncs, el portaveu dels comuns, Josep Ferrés, va dir que no descartava, estava estudiant portar a la fiscalia el cas del xalet del Golfet, i que ha presentat una instància per tenir-ne més informació sobre l'expedient de les obres. Quina és la resposta que es fa des del govern en aquest aspecte?
0: Jo entenc que ell no està portant el xalet a la fiscalia, que ja hi és, en tot cas... Per altres associacions, ell el que vol és portar a l'Ajuntament.
1: Exacte.
0: Doncs que ho digui clar, jo li vaig dir en un plenari que em començo a tastar tipa. Aquest Ajuntament compleix les sentències que té, se li va explicar en quin punt estava, que era en la sol·licitud dels permisos a costes per poder fer l'adaptació dels murs i l'enderroc en les parts on sigui necessària, per tal de donar cabuda allà al pas del camí de ronda. Per tant, estem a l'espera d'això. Ell continua dient que no complim sentències, però jo el que no puc fer és anar amb una bola i tirar a terra uns murs que pot tenir problemes de desprendiments, etc. Llavors s'ha fet un projecte el qual l'Ajuntament ha vist, ha donat per validat, i ara s'ha enviat tots aquests permisos a costes perquè doni el vistiplau a poder realitzar aquesta intervenció allà. Però entenc que, suposo que ell entén, perquè és arquitecte, que no podem anar allà amb una massa i començar a enderrocar les coses. Vull dir, no sé. No sé si són ganes de fer-se veure, de fer-se notar, d'insistir en un tema que totalment lluable, jo sempre ho he dit, a mi els activistes em sembla bé i fan la seva feina, que és aquesta feina de pressió, de posar de manifest algunes coses, però mentides les justes, i per tant aquest senyor menteix quan diu que l'Ajuntament no compleix les seves sentències. L'Ajuntament ha complert totes les sentències que han vingut amb la línia del xalet del Golfet que hi ha hagut, i que cal dir que Sos Costa Brava ha perdut també en alguns casos, i per tant n'hi ha diverses, perquè s'han jutjat diferents temes, i una de les que posava doncs, era això, que la casa estava correctament implantada, però que calia fer una sèrie d'ajustos en vells doncs, aquests murs, no? I per tant doncs, amb això estem, però el projecte està entregat per part de la propietat a l'Ajuntament, i l'Ajuntament dintre el termini que tenia de 3 mesos per donar resposta, ha fet la sol·licitud a costes. Ara mateix, no, més enllà d'això no podem fer, s'ha comunicat tot això als jutjats, per tant, els jutjats n'estan al cas, en el punt on estem, i en tot cas ja serà un jutge que ens digui, escolti, vostè no està complint la sentència, no el senyor regidor.
1: Un dels altres temes que també va dir en aquesta entrevista és que demanava quin era el posicionament del govern pel que fa al Plater, si estaven treballant, si estaven decidint alguna zona, si volien plantejar algunes al·legacions.
0: Sí, evidentment estem preparant totes aquestes al·legacions. De fet, divendres tenim comissions informatives amb els grups, allà doncs portarem un primer planteig perquè tothom hi pugui dir la seva, ja fins a finals de juliol per presentar-se, i des de l'àmbit de territori, especialment l'àrea de medi ambient, doncs han treballat amb els mapes que proporcionava la Generalitat i mapes propis per fer la millor proposta eòlica i fotovoltaica, per que tinguin, sobretot la proposta va en que tingui el menor impacte possible, no? Que és el que jo crec que tothom debat sobre el Plater, no? És a dir, que és necessari la transició verda, que és necessari poder tenir energia d'autoproducció i d'autoconsum pròpia, no? Tot això jo crec que tothom entén que ens toca posar-nos al dia, que ha d'estar distribuït territorialment a tot el país i que no pot recaure tota aquesta pressió només en algunes àrees, com ha sigut històricament, no? La zona de Tarragona i així, que és allà potser on han tingut la major pressió per part d'aquestes infraestructures, però és evident que en la nostra zona, a l'Empordà, té un impacte molt gros, perquè el paisatge és una de les coses que més ens defineix com a atractiu, com a caràcter, com a manera de viure, no? Llavors sí que és important que allà on s'implanti doncs protegeixi al màxim aquest paisatge i l'impacte que pugui tenir sobre aquest. Llavors estem fent diferents propostes perquè hi ha coses que no són suficientment congruents, però bé, la Generalitat ja ho va dir, hem treballat amb uns mapes amb 150 capes, no? Amb diferent informació a cada una de les capes, i per tant segur que hi ha incongruències, segur que hi ha errors, i per això municipis estudieu-les a fons, no? Jo entenc que no ens podem carregar un bosc per posar-hi una zona prioritària, no? D'implantació d'energia eòlica, per exemple, però està marcat, no? Llavors això pues, poder són espais que hem de preservar o que hem de protegir o que hem de dir, escolti, aquesta zona no, en canvi aquesta que està molt més antropitzada al voltant de la deixalleria, etc, que ja hi ha doncs activitat econòmica, no? Que ja hi ha la deixalleria i de més, doncs potser aquesta zona doncs, hi pot anar. És a dir, estem fent doncs diferents propostes que el divendres doncs farem una primera presentació a tots els grups per recollir també els seus punts de vista i acabar d'ajustar dintre dels marges que ens permeten les al·legacions doncs poder-les fer.
1: Perquè, esclar, són territoris que diríem que ha de ser l'Ajuntament o que alguna empresa podria instal·lar-hi plaques fotovoltaiques, per exemple?
0: Sí. El mapa aquest et marca, hi ha un mapa per energia eòlica i un mapa per energia fotovoltaica, i et marca amb colors blau les zones aptes prioritàries i les zones aptes no prioritàries, no? Entenc que, i ho fan perquè aquestes prioritàries doncs, són les que més ben encarades al sol estan. Vens a entendre, eh? Hi ha algunes que quan les veus marcades dius, però si aquesta carena dona nord, no té massa sentit per posar fotovoltaica, però bé, entenc que quan treballes amb mapes de tot Catalunya tan grans, algun error es comet. I llavors aquí el que es marca, i jo crec que és positiu, és marcar allà on es poden implementar. Ara mateix aquestes tipus d'instal·lacions es consideren d'interès públic, i per tant si vingués una empresa ara mateix a Palafrugell i digués, escolti, jo vull en aquest camp davant de l'església de Llofriu plantar-hi un camp de plaques fotovoltaiques, l'Estat li donaria permís, perquè és prioritari, és d'interès públic i per tant passa per sobre de qualsevol llei urbanística, de qualsevol planejament que tinguis al municipi, passa per sobre de tot, que és el problema que estan tinguent aquests ajuntaments d'aquí dalt de l'Empordà, no? Que tenen, han entrat ja aquests projectes privats, se'ls hi ha de donar prioritat i com a ajuntament no tenen cap eina per poder-los aturar, per poder dir la seva, per poder fer res. El Plater dirà a on es poden posar i per tant no permetrà que es posin en altres espais, per la qual cosa jo penso que és positiu que treballem amb el Plater i que puguem ser capaços de definir en quines zones, posant-nos d'acord amb els municipis veïns, perquè pues, que no, perquè mira, jo el poso aquí, que els de Palafrugell no ho veuen gaire, però a Begur tindrà un gran impacte, no? Jo penso que això també és una feina important que hem de fer per no fer-nos la punyeta els uns als altres i que realment doncs tingui aquesta solució de baix impacte per les persones, pel paisatge i pel medi, malgrat moltes d'aquestes plaques són compatibles amb conreus, però sí que evidentment ens canvia la fisonomia, no? de casa nostra i de la nostra terra, i s'ha de trobar l'equilibri, però jo penso que és en positiu fer-lo. Si no el fem nosaltres o ens el faran des d'Europa i llavors no hi haurà plànols que valguin, diran aquí van, o estem venuts a les empreses privades que vulguin desenvolupar aquests projectes, que com que es consideren prioritaris i d'interès públic, doncs passen per damunt de tot i allà on sigui s'implanten, no? I això també és perillós. Això, bueno, jo penso que això és el més perillós de tot. Per tant, dintre del que ens deixen, doncs aquest control que puguem tenir des del municipi, doncs és ben rebut.
1: Doncs també n'estarem pendents a veure què en va aquesta reunió aquest divendres amb la resta de partits sobre aquesta iniciativa. També li volia preguntar sobre la línia D3. Hi ha alguna novetat en aquest sentit?
0: Sí, el que passa que van arribar les notícies divendres, ahir vaig poder parlar amb la directora del centre i m'agradaria poder-ho comunicar també a la resta de grups abans de fer-ho públic. És més un tema de deferència, no? per totes les persones que hi han estat implicades. Però bueno, han començat els períodes de matriculacions, sí que va estar l'inspector reunit el divendres per atendre famílies, queixes i de més, i no va anar del tot bé. Però bueno.
1: Doncs també n'estarem pendents un cop doncs que pugui mantenir les diferents converses. Un dels altres temes que demanava aquí Marc a Casanovas en aquests micròfons era si per què no s'havien publicat els informes d'antifrau. Hi ha novetats també en aquest sentit?
0: Els grups els tenen, els informes.
1: Els grups els tenen?
0: Els tenen des del primer moment en què els hi vam traslladar abans de que passés tot a ple. I se li va explicar. Jo recordo tenir una conversa amb el senyor Casanovas i li vaig dir que fer-los públics, com ells demanaven, ara mateix no podien fer-ho perquè estava pendents de que aquests de que els contractes que es posava de manifest que s'havien de revisar doncs s'enviessin a la Junta. Això ja es va fer i per tant ara estem amb resposta a veure doncs què acaben concretant, no? Si són nuls de ple dret, si cal tornar-los a licitar, si poden continuar i que facin el seu veredicte. Tot això no es pot fer públic els documents, simplement per no, però com qualsevol tema que s'estigui jutjant o que s'estigui valorant, no es poden fer públics per no influir en la interpretació que en puguin fer les persones. És molt jurídic, eh? Jo no és que vulgui fer-les o no fer-los, perquè al final jo crec que se n'ha parlat en el plenari, aquí a la ràdio doncs, també hem explicat una mica de manera senzilla el contingut d'aquests informes i què apuntaven. S'ha fet trasllat a l'oficina antifrau de les mesures que pren l'Ajuntament i ara falta doncs, que ens contestin amb la revisió d'aquests contractes que cal fer. A partir d'aquí després hi ha un tràmit d'audiència per les persones afectades, que serien l'empresa i seria jo mateixa, I llavors ja es donaria per tancar tot l'expedient i llavors, si cal fer-los a públic, doncs es fan públics. No, ja et dic, no, no contenen gaire més que el que hem anat explicant. Però...
1: és a dir, només cal per aclarir, encara no està tancat tot, perquè...
0: Falta la revisió, hi havia 8 contractes que l'oficina antifrau demanava doncs, que es revisessin, i ara doncs, estan en aquest procés de revisió, s'han enviat perquè en puguin fer la seva revisió, veure doncs, si l'adjudicació va ser correcta, si les abstencions van ser les correctes o no, si el període en què jo estava d'administradora de l'empresa va haver-hi afectacions o no de que jo hagués pogut influir, que no és el cas perquè estava a l'oposició, llavors suposo que amb això quedarà per tancat. Però bé, han de fer el seu informe final i valorar cadascun dels contractes com acaba. Simplement és això.
1: També li volia preguntar, per exemple, el projecte de l'energia, no sé si també hi ha hagut avenços en aquests últims mesos.
0: Sí, els veïns varen entrar una... O sigui, ens varen reunir, jo diria que fa un mes i mig o així, ens varen reunir amb un grup reduït de veïns, representants de tots els veïns de la zona, els hi vàrem traslladar una proposta diferent a la inicial, i ells ara ens han entrat com una sèrie d'al·legacions en el pla de millora urbana que van més enllà de la pròpia àrea, sinó que fan una mica referència al barri en concret, que estem revisant i ens hem de mirar de trobar amb aquest mateix grup de 5 persones, de 5 veïns, per poder-los traslladar doncs, de les propostes que ells ens fan, poder-los traslladar doncs, com ho veiem municipalment, els tempos, amb què es podrien executar, de quina manera, i estem mirant jurídicament, perquè a mi no m'agrada, no sé com dir-ho, vull que quedi d'alguna manera recollit tot això, no? Perquè com que ells van entrat en forma d'al·legació al pla de millora urbana, però moltes coses no fan referència a la pròpia illa, sinó que fan referències a carrers, del barri i de més, s'hauria com de desestimar parcialment, i llavors no quedaria recollit, i m'agradaria que si arribem a un acord amb els veïns d'alguna manera pugui quedar recollit, però que no sigui un mer la Laura Millán diu, perquè no es farà el proper any, perquè no dona suficient temps material, no? I que per tant els propers governs que vinguin doncs hagin d'assumir aquests acords també d'alguna manera. I per tant estàvem mirant amb l'equip jurídic de l'Ajuntament de quina manera, doncs, si passant-ho per plenari d'alguna forma, doncs això pogués quedar recollit, i això doncs és ara buscar una hora amb ells, perquè ens hem estat estudiant aquest document i poder-los doncs, traslladar com ho veiem nosaltres. Això, una reunió amb ells 5 per veure doncs, si amb el punt de vista nostre estarien d'acord, una reunió amb la resta de veïns, diguéssim, del barri, per poder-los traslladar més enllà de que tinguin aquest grup de representants, i llavors poder-ho passar per plenari i a veure quina forma jurídica trobem perquè aquests acords d'alguna manera quedin recollits, que estem en aquest, en aquest punt que és molt administratiu, però a veure que, si realment es pot fer més enllà d'això, d'una carta de compromís meva que té la validesa que té, perquè si ve darrere un altre alcalde dirà i a mi què, el que hagués dit aquesta senyora, no? Llavors bé, volem una mica lligar-ho d'aquesta manera. Jo crec que podríem passar-ho, si no anem malament, pel plenari del mes de juliol. Ens agradaria poder-ho ja passar i deixar aquest tema doncs, tancat amb els veïns de l'energia.
1: I com és la relació amb els veïns?
0: Bé, jo crec que no és dolenta, Més enllà doncs, que en un primer moment doncs aquest pla de millora urbana no es va discutir amb ells, perquè no hi havia una representació com en altres, això ja ho vam parlar alguna vegada, en altres barris sí que tenim associacions de veïns amb les quals doncs trasllades la informació dels projectes, no? La valores, ells la veuen, se l'emporten, al cap d'unes setmanes te la tornen, no? I tens una mica doncs, de discussió de cap on ha d'anar el projecte. En aquell moment l'energia no hi havia una associació de veïns o una representació en aquest sentit, que es varen organitzar i que jo penso que és fantàstic que puguem doncs, anar creant organitzacions veïnals i que tinguin aquest interès públic, no? Per treballar de la mà de l'Ajuntament i que siguin ulls nostres a la zona, que aquí millor per traslladar-te doncs, els seus punts de vista, perquè jo visc el carrer que visc i faig la vida en els carrers on te faig vida, més enllà de que volti molt, no? Però el que viu dia a dia en un carrer i fa vida allà i llença les escombraries, va a la botiga, va al restaurant, baixa fins a no sé on, porta els nens a l'escola, doncs veu les dinàmiques que dificulten la qualitat de vida, no? I per tant són els millors que t'ho poden traslladar, i la relació amb totes les associacions de veïns que tenim doncs, actives doncs, és molt bona, i espero que amb ells a partir d'ara doncs, també ho pugui ser si s'acaben finalment organitzant de manera formal com a associació de veïns. Jo penso que malgrat aquest primera entrada, que va ser una mica més dura, no? per aquest malestar, jo crec que ara és bona amb els 5 veïns que venien en representació de la gent del barri. Va ser una conversa molt fluida, bona, positiva. Les demandes que fan entren dintre de les que vam conversar i de les que d'alguna manera també vam proposar com a ajuntament, que es podrien tenir en compte, i recullen una mica cosetes que havíem parlat, però estan recollides per escrit, i jo crec que en aquest sentit és bona, com en totes, i com en tot tens en relacions amb les persones, tens moments més bons, les has de reconduir, has de guanyar-te la confiança, i una mica doncs això és el que estem treballant amb ells, no? I per això jo deia que per mi és important per tenir la confiança d'ells, que d'alguna manera això pugui quedar recollit d'una manera formal i no un mer compromís verbal, no? Que després sempre és que el regidor no sé què m'havia dit que això es faria, i dius, ja, però jo no sé que aquest regidor, no sé per què t'ho va dir, no sé com contemplava fer-ho, no? I això passa massa sovint. I per això doncs d'alguna manera buscar aquesta manera, perquè ells estiguin convençuts de que tot això es farà i que no serà paper mullat i feina en va. I la idea és aquesta, i la proposta que els hi van fer i que ells també veuen en positiu doncs és que aquella zona doncs pugui incorporar un local social perquè doncs l'associació es pugui reunir. Per tant, la idea jo crec que és de que es vagin constituint com a associació de manera formal, que tinguin una estructura i que per tant doncs siguin un barri més amb els que treballa conjuntament amb l'Ajuntament, i penso que això és positiu sempre.
1: I abans d'acabar també li volia preguntar quin és l'estat de la seguretat aquest últim mes, no sé si hi ha hagut algun aspecte destacable.
0: Bé, seguim una mica la mateixa línia, estem en preparació de l'estiu, sobretot dimensionant doncs tota la policia amb la incorporació d'interins, amb els diferents convenis que fem amb el FAR, amb Costa Este, per poder posar doncs aquesta seguretat privada també a l'exterior, que ajudi a reforçar a la policia local en el control doncs de la moguda nocturna, no sé com dir-ho, perquè a vegades els joves van passats de voltes quan surten de la discoteca i causaven molts aldarulls i així, doncs una mica de seguir treballant amb aquesta línia. Seguim amb les inspeccions per temes de salut pública, és un dels temes amb què més pressió s'està fent. Hi ha varis planificats amb zones doncs, que es consideren complicades. Tenim a la Saleda, tenim a dalt el dipòsit, no? Que són zones on doncs, hem de posar-hi un planificat cada dia, els vespres, nits, que vagi passant regularment per la zona perquè no s'hi facin aldarulls. I una mica en aquesta línia seguim treballant amb el tema d'aquesta persona multireincident que tenim aquí en el municipi, molt lligada pel consum de drogues, intentar doncs, que cada una de les coses que fa siguin denunciades i si no ho fa la pròpia persona, fer-ho d'ofici des de la policia local per intentar vestir l'expedient i que en el moment oportú doncs, pugui entrar a presó treballant també amb la jutgessa que tenim assignada perquè pues, vagi veient la situació, no? I que en aquest sentit doncs, quan ella consideri doncs, pugui fer entrar aquesta persona a presó, que ara mateix és l'últim multireincident que tenim en el municipi que causa aquestes distorsions. I amb la resta de cossos doncs jo penso que hi ha una bona coordinació i segueixen treballant en diferents operatius, sobretot per fer front a temes de salut pública.
1: Doncs també he fet una mica de balanç de l'estat del municipi. Estem parlant amb l'alcaldessa Laura Millán, pràcticament 10:45. Entenc ja que aquest pròxim ple, d'aquí 2 setmanes, tindrem ja la nova regidora que ocuparà el lloc?
0: Sí, ja ha arribat la seva acta. I per tant ja podrà prendre possessió del càrrec.
1: Doncs també n'estarem pendents a veure com també doncs, com acaba el cartipàs i ens va avançar alguns detalls a l'última entrevista. No sé si ja acaben de tenir-ho tot tancat o ens haurem d'esperar.
0: Sí. La nova regidora agafarà la contractació, l'àrea de contractació i patrimoni, més que res perquè no hi hagin interferències amb la meva figura com a alcaldessa. Jo penso que perquè quedi tot una mica més endreçat i polit i agafarà tot el que és l'administració oberta, l'OAC i aquests aspectes, no? L'atenció al públic i així doncs, també l'assumirà ella.
1: Doncs d'aquí 2 setmanes també doncs, ja en parlarem al ple. Alcaldessa Laura Millán, moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera.
0: Gràcies. Bon dia.
1: I nosaltres, doncs, acabem l'entrevista i continuem aquí a l'antena de Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.
1: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
2: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.

l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar en la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a l'AP7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Molt bon dia. L'Associació Joves Artesans de Palafrugell celebrarà un mercat d'artesania aquest dissabte a Palafrugell. L'esdeveniment neix amb la voluntat de crear un espai de trobada entre artesans, creadors i públic interessat en els productes fets a mà i els projectes creatius del territori. Els organitzadors han fet una crida a artesans i creadors perquè s'animin a participar-hi i mostrar els seus treballs durant la jornada. A més, també informen que donaran prioritat als participants de Palafrugell i de poblacions properes amb l'objectiu de potenciar el seu talent i la xarxa artesanal de la zona.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dijous 18 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca tindrem el taller sobre llegir la diversitat, paraules que transformen. Anirà a càrrec de Marina Sabater amb la col·laboració de l'espai LGTBI+ de Palafrugell. Forma part dels actes contra l'LGTBI-fòbia i de l'orgull LGTBI+.
2: Hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
3: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Casa Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraban. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: El Club de Bitlles Catalanes de Llofriu celebra un nou èxit esportiu després que Paco Ruiz s'hagi classificat entre els 10 primers del Campionat de Catalunya individual, en concret a la quarta posició, com explica la bitlleira Marina Reixas.
3: On va fer una partida de 84 punts i una altra de 78, que li va donar pas per anar a jugar a la final com la segona millor puntuació d'aquest Campionat de Catalunya, per tenir aquest pas per jugar a la final amb els 10 altres participants que van fer més puntuació. Al final no va acabar de tenir sort, però va poder jugar a la final.
2: L'entitat també ha felicitat Marina Reixas i Josep Alsina per la seva participació i per representar el club en una jornada especialment significativa per les bitlles catalanes.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
4: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tu hi ets i nosaltres també.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció, agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12.
2: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. '45 anys amb Ràdio Palafrugell. Del 2000.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Els joves artesans de Palafrugell organitzen un mercat d'artesania aquest dissabte. La iniciativa busca donar visibilitat als projectes del territori i fomentar la participació cultural i comercial. Els organitzadors prioritzaran participants de Palafrugell i de municipis propers. I avui també us explicarem que dimiteix la presidenta de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera de Palafrugell, Ruth Gou. En una carta adreçada a les colles, defensa la feina feta durant el seu mandat i reclama més unitat dins l'organització. En esports també parlarem que Paco Ruiz es classifica per la final del Campionat de Catalunya Individual de les Villes Catalanes. I el club també destaca la participació de Marina Retxas i Josep Alsina en aquesta jornada. També repassarem l'actualitat de l'atletisme amb Josep Massa i farem un cop d'ull al temps en una setmana en què el sol i la calor marcaran el temps d'aquests dies, en una setmana estable aquí a la Costa Brava, però amb temperatures que ens faran semblar, ens faran pensar ja a la segona quinzena del mes de juliol i, per tant, es reclama, sobretot, protegir-se del sol i mantenir una bona hidratació. I avui també sentirem les principals declaracions de la jornada d'ahir del dia contra el maltractament a la gent gran.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: L'Associació Joves Artesans de Palafrugell celebrarà un mercat d'artesania que tindrà lloc aquest dissabte a Palafrugell. L'esdeveniment neix amb la voluntat de crear un espai de trobada entre artesans, creadors i públic interessat en els productes fets a mà i els projectes creatius del territori. Els organitzadors han fet una crida a artesans i creadors perquè s'animin a participar-hi i mostrar els seus treballs durant la jornada. A més, han informat que es donarà prioritat als participants de Palafrugell i de poblacions properes amb l'objectiu de potenciar el talent local i la xarxa artesanal de la zona. Teniu més informació a les xarxes socials de l'entitat. I desenes de persones han participat aquest dilluns al matí a la caminada organitzada per la Palafrugell amb motiu del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. Una jornada que ha recorregut a l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». També han participat, no, qui ha participat ha lluït les samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
1: A motiu d'aquesta jornada, el Consell de la Gent Gran de Catalunya i a Palafrugell, reafirmem que els drets humans de les persones grans són tan absoluts com els que qualsevol altra persona.
2: Cal reforçar la prevenció, millorar la detecció i l'atenció a les víctimes i garantir mecanismes eficaços de denúncia i de càstig. No és admissible que les persones grans no denunciïn per por de patir aïllament, represàlies o de perdre el suport o la cura de l'entorn. A més, les situacions d'emergència, com ara catàstrofes, pandèmies o conflictes, les afecten de manera desmesurada i intensifiquen la seva vulnerabilitat.
3: Tothom té dret a viure amb dignitat, lliure d'explotació, abús o maltractament sense cap discriminació, per raó d'edat, gènere, ètnia, discapacitat i situació.
4: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
1: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
5: En aquest Dia Internacional manifestem amb fermesa que una societat que cuida i respecta les persones grans és una societat amb futur. Lluitem junts per construir entorns segurs i lliures de violència. Defensar els drets de les persones grans és defensar la dignitat de tota la societat.
0: I la commemoració va continuar amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. I la jornada va acabar amb un refrigeri per als assistents.
6: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia. Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I la presidenta de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera de Palafrugell, Ruth Gou, ha presentat la seva dimissió. En una carta adreçada a les colles aquest dilluns, Gou agraeix la confiança rebuda durant el temps que ha estat al capdavant de l'entitat i assegura que sempre ha treballat per garantir la igualtat de drets i de condicions entre totes les colles participants. La presidenta sortint també demana disculpes per aquelles situacions que hagin pogut generar malestar durant el seu mandat. I al mateix temps es defensa que les festes de primavera i el carrusel han de ser espais de convivència, creativitat i orgull compartit, allunyats de conflictes i divisions. A la carta, Gou valora la feina desenvolupada tant per la Junta actual com per les anteriors i considera que és una tasca sovint poc visible i poc reconeguda. I avui també hem de parlar d'esports, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu celebra un nou èxit esportiu després que Paco Ruiz s'hagi classificat entre els 10 primers del Campionat de Catalunya Individual, en concret a la quarta posició, com explica la bitlleira del club, Marina Retxas.
7: On va fer una partida de 84 punts i una altra de 78, que li va donar pas per anar a jugar a la final com el segon com la segona millor puntuació d'aquest campionat de Catalunya per tenir aquest pas per jugar a la final amb els 10 altres participants que van fer més puntuació. Al final no va acabar de tenir sort, però va poder jugar a la final.
0: L'entitat també felicita Marina Retxes i Josep Alsina per la seva participació i per representar el club en una jornada especialment significativa per les Villes Catalanes.
6: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: I també hem de parlar de més esports, ara amb la crònica que ens porta Josep Massa en referent a l'actualitat d'aquest cap de setmana a l'atletisme.
8: Dissabte es va celebrar a Lleida la final del Campionat de Catalunya de les categories sub-10 i sub-12. En categoria sub-10, Jana Muñoz es va classificar en setena posició en els 1.000 metres amb una marca de 3.48. En categoria sub-12, medalla per Beatriz Moreira a llançament de disc amb 20.81, que és marca personal, i a punt va estar en llançament de pes, quedant quarta amb 8.16. Ahir diumenge, també a Lleida, es va celebrar la final del Campionat de Categoria de Catalunya amb la categoria sub-14, on Aisha Drame fou sisena de salt de llargada amb 4.99, fregant la barrera dels 5 metres. Per la seva part, Sara Sadiki fou tretzena dels 3.000 metres. I diumenge, l'estadi municipal va acollir la tercera i última jornada del Campionat Territorial Absolut sub-18 i sub-20, individual i per equips, en el que a nivell global varen perdre la tercera posició que portàvem des de Girona, degut a que l'Associació Atlètica Figueres, amb un equip molt complet, ens va superar en darrera instància. Per tant, quarta posició del campionat gironí per equips per al nostre club, el Club Atlètic Palafrugell. A nivell individual, destacaríem les victòries d'en Carles Gironès, el llançament de pes, fou segon també a llançament de disc per darrere d'un altre palafrugellenc, que en aquest cas defensa els colors de l'Intel Zoiti d'Osca, en Dani Ruiz. Victòria també per Martí Gamero en els 110 metres tanques i molt bona marca en salt de llargada, on va arribar a saltar 6.15, millor marca personal, i quedant també tercer absolut. Victòries també per en Sal Moret, el nostre flamant candidat a la Festa de l'Esport, que es va imposar en el llançament de pes i en el llançament de disc en categoria sub-20. També destacaríem la tercera posició de Beata Betlech en llançament de disc i la bona marca de Xenuca Palmada en els 400 metres, que amb 53.04 avança posicions en el rànquing del club de tots els temps. També la victòria d'en Lluís Pagès, el nostre incombustible entrenador i membre de junta, que es va imposar en els 5.000 metres marxa.
0: Doncs moltes gràcies, Josep Massa, per la crònica d'aquest cap de setmana, pel que fa també a l'atletisme. I a l'informatiu d'aquest dimarts, ara és moment de parlar del temps. Perquè tindrem una setmana amb una meteorologia estable a la Costa Brava, amb jornades de sol, alguns núvols prims, però sense conseqüències, i temperatures altes. Segons la previsió de Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, no s'esperen tampoc canvis importants respecte als últims dies.
9: És a dir, no esperem canvis importants, seguirà dominant el sol. Sí que cap a muntanya hi haurà alguna tempesta, però aquí ni ens assabentarem, i per tant doncs tindrem aquests dies amb sol, trenyines de núvols alts estones, temperatures que canviaran poc respecte a les dels darrers dies i vents que més aviat seran febles, i per tant una mar força encalmada.
0: De fet, aquests pròxims dies s'espera que les temperatures puguin variar a poc, però continuaran amb valors propis de la segona quinzena de juliol.
9: Hem de tenir en compte doncs que ara, diguéssim, em sembla que és diumenge que ve que entrem a l'estiu astronòmic, i ja sabem doncs que en aquestes dates, al voltant del solstici d'estiu, és quan tenim més insolació i, per tant, quan necessitem més protecció. És quan el dia és més llarg i quan el sol passa més vertical al centre del dia.
0: I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ara és entre els 20 graus i mig i els 21 a la zona de les Illes Medes, però podria augmentar al llarg de la setmana degut a aquesta calor tan persistent. I d'aquesta manera arribem ja al final de l'informatiu.
6: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Com sempre, en tota l'actualització informativa continua als butlletins informatius i a l'informatiu matí i migdia de l'antena de Ràdio Palafrugell i a les nostres xarxes socials i al web radiopalafrugell.cat. Gràcies, com sempre, per l'atenció i que acabi d'anar molt bé el dia.
6: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània, a cada lectora i lector la seva lectura.
0: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

Benvingudes i benvinguts a Arrels i Ritmes Llatins, un espai sonor on viatgem pels països de l'Amèrica Llatina a través de la seva música, la seva història i la seva gent. Avui iniciem una sèrie de podcasts dedicada a Colòmbia, un país situat al nord d'Amèrica del Sud, banyat per dos mars, el Carib i el Pacífic. Estem sentint a Carles Vives fent una exaltació de lo que és la diversitat cultural colombiana. Intentarem recollir en aquests podcasts els més representatius que hi ha, que sabem que ens deixarem moltes coses, però no passa res, tan sols volem donar a conèixer el bo i millor de la cultura musical d'aquest país. Penseu que Colòmbia possiblement és una de les terres i dels països que té una riquesa natural més extraordinària. Podem parlar de cafetals verds, de planes infinites, de costes plenes de ritme, volcans, deserts i una de les biodiversitats més grans del planeta. Carles Vives, us aconsello que veieu el videoclip que presenta el seu tema i un gran èxit. Va mostrar paisatges mai vistos pels propis colombians.

I així comença aquest camí sonor per Colòmbia, dins d'arrels i ritmes llatins. Leandro Díaz i aquell tema, Matilde Lina. Penseu en aquest Leandro Díaz, que era un sec que componia i descrivia paisatges que no veia, senzillament els imaginava. Escrivia amb una sensibilitat extraordinària i ja veieu, aquesta cançó parla d'un amor idealitzat, profund i poètic. Matilde Lina, guapa.

Colombia, Colombia, riu que canta, tambor que recorda, muntanya que guarda silencis, terra de colors vius, de veus que ballen amb el vent, de memòria i futur, bategant tots al mateix compàs. Una altra vegada és Carlos Vives, en aquest cas amb un tema de l'Emiliano Zuleta que ell va fer internacional. Esteu sentint una cosa que es diu piqueria, un duel musical entre dos acordionistes. Escoltem-lo.

Colòmbia és sobretot la seva gent, acollidora, resilient, alegre i profundament creativa. Estem escoltant la piragua de José Barros. Hem baixat al ritme del vallenato i hem passat a la cúmbia i fixeu-vos bé que naveguem pel riu Magdalena, un dels molts rius que es troben a Colòmbia. Aquesta cúmbia explica la vida riberenya, el transport fluvial i la memòria d'un país construït al voltant dels seus rius. Com a anècdota us diré que molts colombians asseguren haver viatjat en piragua molt abans d'haver-la vista, perquè sempre han sentit parlar els avis i els besavis d'aquest tema. Continuem escoltant-lo. Wow.

Composada als anys 60, és una de les cúmbies més conegudes que sona al món. Va estar a punt de no gravar-se perquè es considerava massa popular. Avui, en canvi, és patrimoni cultural. Dir-vos també que és un clàssic absolut. Festa, color i ball. Una cançó que ha travessat fronteres i generacions sense perdre l'essència. Wilson Choperena i Pedro Salcedo.

Colòmbia és un país de mestissatge molt gran, on conviuen pobles indígenes, comunitats afrodescendents, herències europees i evidents, i una identitat pròpia que es reflecteix en la música. Hem fet un canvi, ens hem anat enrere, estem escoltant a Toto la Momposina amb el tema El Pescador. La Toto la Momposina és una afrodescendent guardiana de les tradicions també colombianes. Toto va créixer escoltant tambors, cants rituals i festes populars. Va cantar la cerimònia de, com a anècdota us diré, que va cantar la cerimònia del Premi Nobel de Gabriel García Márquez, també colombià, i la podrem escoltar en molts estils, però destacaria potser el bullerengue, la cúmbia i el que seria la música de ribera, la música d'aquells rius que corren per Colòmbia. Toto és una de les veus més importants de la tradició afrocolombiana i segurament és un símbol de la Colòmbia profunda.

Estem escoltant a la Petrona Martínez. És un bullerengue pur. Petrona canta el dolor i a l'alegria barrejats com ho fa la vida mateixa. És una veu forta, com veieu, que ens recorda aquelles veus antigues, fortes i plenes de savieses. És la reina del bullerengue. Va començar a gravar a partir dels 50 anys i, com veieu, fa un bullerengue tradicional i reflecteix també aquesta música afrocaribenya de la que us he parlat ja quan parlàvem de l'altra figura de lo que seria l'afrocaribenya o en música colombiana, la Totó la Momposina. Acabem amb la Petrona Martínez i canviem una mica també amb una música més moguda. Te invito, herència de Timbiqui.

Hem viatjat al que seria el Pacífic colombià. Estem sentint de fons la marimba, una percussió suau i comunitària. Aquesta cançó és una invitació a conèixer una regió rica en cultura i resistència. És un projecte, el que seria l'herència del Timbiqui, que rescata els sons tradicionals del Pacífic Sud. Sentirem amb ells el currulao, el juga, bundi, música ancestral, ancestral del Pacífic. La veu comunitària del riu i la selva, molt present sempre en la música actual.

Quan parlem de música tropical a Colòmbia, parlem d'orquestres de ball, de carrer i de memòria col·lectiva. Avui, en aquest primer programa dedicat a Colòmbia, escoltarem un parell d'elles. En aquest cas, Cali Pachanguero, del grup Nietzsche, l'himne de Cali, capital mundial de la salsa, sense dubtes. A Cali sona en festes, casaments i fins i tot en funerals. Aquest grup va ser creat l'any 79 a Cali per Jairo Varela i Alexis Lozano. El grup Nietzsche és sinònim de salsa romàntica i festiva. La banda sonora de la capital mundial, sense dubtes, de la salsa,

Colòmbia és un país d'Amèrica del Sud amb una població d'uns 53,4 milions de persones. Aproximadament, això seria aquest any. Ocupa el 28è lloc del món per número d'habitants i té una densitat mitjana de 48 habitants per quilòmetre quadrat. És molt gran. L'estil de vida és majoritàriament urbà. Perquè tingueu una idea, aproximadament el 80% de la població viu en zones urbanes. Tres ciutats o quatre importants serien Bogotà, Medellín, Cali i Barranquilla. Continuarem amb un altre grup. En aquest cas passarem a El Preso con Fruco i sus tesos.

Estem escoltant un clàssic de la salsa dura colombiana. Està inspirada en una història real d'empresonament entre Medellín i Colòmbia. Va ser fundada a inicis dels anys 70 a la banda pel productor i baixista Julio Ernesto Estrada, Fruco de cognom. Aquesta orquestra va néixer a Medellín i es va convertir en una veritable escola de la salsa colombiana. Salsa dura, salsa brava, molt escoltada a Europa, amb influències del son cubà i el funk. D'aquí van sortir figures com Joe Arroyo, que l'hem sentit, o Piper Pimienta. Continuem amb El Preso i després acabarem el nostre programa amb l'orquestra.

La població colombiana és extremadament diversa. Els grups ètnics principals reflecteixen un llarg procés de mestissatge, europeus, pobles originaris, com us deia abans, i africans. Majoritàriament la població és mestissa i és blanca. Hi ha un percentatge important, entre un 4 i un 9% encara d'indígenes amb poc contacte amb la població, i la resta serien descendents africans. S'estima que milers de colombians viuen a l'estranger, principalment als Estats Units, Espanya, Xile i el Canadà. Molt important la població colombiana a Espanya. Parlem de que potser és la tercera, 850.000 colombians residents al nostre país, distribuïts bàsicament entre Madrid, València i Palma de Mallorca. Colòmbia ens atrau, Colòmbia ens enriqueix musicalment, i realment amb la música de lo que seria aquest últim grup, l'Orquestra Guayacán, tanquem el nostre programa amb força alegria, perquè iniciem aquest viatge per la Colòmbia que tant estimem. Aquesta cançó celebra la festa, el carrer i la vida. Un final lluminós per acomiadar-nos ballant, si voleu, o cantant, els que coneixeu les lletres. Recordeu que Carles Martínez ens acompanya sempre per fer possible el programa, els controls tècnics, Jaume Paul, el que us parla, i molta il·lusió de poder-vos portar la bona música de l'Amèrica Llatina, dels nostres germans de parla, i de valors, molts valors que compartim amb l'Amèrica Llatina. Fins la propera ocasió. Aquí estarem intentant fer-vos una diada més, un dia alegre, un dia valuós per recordar.

Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
4: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcasts sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

tan barcelonina Julieta, que torna a emocionar-nos amb aquesta cançó Records d'un amor que no es pot esborrar. M'oblido d'oblidar-te. Un jove vocalista que ens arriba des de Galícia, una jove estrella, així es titula la cançó, joven estrella que ens aporta en Tomás Martínez Barciela, 22 anyets, però conegut amb el sobrenom de Guzmán.

cantant i gran artista barceloní en Manu Guix ens porta aquest tema que acabeu d'escoltar, un satèl·lit orbitant, una cançó d'un seu llarga durada, Estimar-te en veu alta. La cançó Talk to Me és una peça de la cantant sueca Robin del seu novè àlbum d'estudi que porta el nom de Sexy Stanchel.

excel·lent la interpretació d'aquest tema, ja tan conegut, aquest beating list del cantant de Kentucky, anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: El rhythm and blues contemporani de Leon Thomas and Vibes Don't Lie també forma part de la nostra llista des del seu àlbum Mota, que va publicar originalment el 2000.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Posem la millor música d'artistes locals.
3: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
2: La música que es crea a casa nostra.
4: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
2: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat. Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebre aportacions privades d'empreses com Telefònica, CS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Asai, destaca l'aposta per aquest projecte.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres, insisteixen que és un projecte en què es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
4: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
2: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. Permetre encarir, com us dèiem, fins a 30 aquesta taxa per als que fan una estada curta, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat en què els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de reduir a zero els creuers de curta estada. Avui que han sabut que l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Junts forçarà els grups del Congrés a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions. El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. Insta a Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció que previsiblement es votaria dijous. El govern català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. És tot de moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Artec als Barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell? Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. You can say what

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. A radiopalafrugell.cat. A plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una roda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. Justament avui els governs català i espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez i la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que s'estan aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes y trabajadoras. Escoltem la portaveu del gobierno español, Elma Saiz.
3: Este planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: I la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir amb unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història, quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder.
2: I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dijous 18 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca tindrem el taller sobre llegir la diversitat, paraules que transformen. Anirà a càrrec de Marina Sabater amb la col·laboració de l'espai LGTBI+ de Palafrugell. Forma part dels actes contra l'LGTBI-fòbia i de l'orgull LGTBI+.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.
1: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. Tant com la vida et porta menys esperaves.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.

0: Si la nit s'acaba jo no vull dir-te adéu. Si tu tens la gana, no.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
3: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
5: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
3: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Cali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.
1: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
6: Temps estable serà el protagonista d'aquesta setmana a la Costa Brava, amb jornades de sol, alguns núvols prims sense conseqüències i temperatures que es mantindran altes. Segons la previsió de Josep Pascual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, no s'esperen canvis importants respecte als darrers dies.
7: És a dir, no esperem canvis importants, seguirà dominant el sol. Sí que cap a muntanya hi haurà alguna tempesta, però aquí ni ens assabentarem. I, per tant, doncs, tindrem aquests dies amb sol, trenyines de núvols a les estones, temperatures que canviaran poc respecte a les dels darrers dies i vents que més aviat seran febles. I, per tant, una mar força encalmada.
6: Les temperatures variaran molt poc i continuaran amb valors més propis a la segona quinzena de juliol.
7: Hem de tenir en compte, doncs, que ara, diguéssim, em sembla que aquest diumenge que ve que entrem a l'estiu astronòmic, i ja sabem, doncs, que en aquestes dates, al voltant del solstici d'estiu, és quan tenim més insolació i, per tant, quan necessitem més protecció. És quan el dia és més llarg i quan el sol passa més vertical al centre del dia.
6: Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, actualment se situa entre els 20 i 21 graus a la zona de les Illes Medes, però podria augmentar al llarg de la setmana gràcies a la persistència de la calor.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Assassinato y la tercera planta, una pel·lícula de Remy Besançon que podrem veure tant dissabte com diumenge. La Colette és professora especialitzada en cinema d'Alfred Hitchcock. Sospita que el seu nou veí del davant ha matat la seva dona. El seu marit, en François, un escriptor de novel·les d'intriga una mica antiquades, es mostra escèptic arran del suposat crim. Malgrat tot, s'embarquen en una rocambolesca investigació en què la rutina no sembla ser l'única cosa que pot matar una parella. Podrem veure la pel·lícula aquest dissabte, a les 5 de la tarda, a un quart de 8 del vespre, en versió original en francès i subtitulada en castellà, o doblada a 2:15. Diumenge, també a les 5 de la tarda i a un quart de 8 del vespre, i dilluns, a un quart de 8. Com sempre, al Teatre Municipal de Palafrugell, i són unes projeccions del Cineclub Garbí.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
2: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
3: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
2: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
3: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
2: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
3: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

ens porta Rebeca Jiménez i aquesta luna de plata. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, la teva ràdio, la que a tu t'agrada, escoltant grans èxits actuals i clàssics a sempre dels de tota la vida en aquesta tarda musical. De Rebeca Jiménez ens quedem amb Lola Índigo, que ens arriba amb aquesta cançó que porta per títol Mojaita. Per cert, bona tarda i bona hora, el que has de fer a partir d'ara, ja ho saps.

Com pies sin plomos, el tema ens porta Marlene aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de l'AFM. Saps que cada dia, dilluns a divendres, a 5 a 7 de la tarda, aquí al teu costat. Marlene, ens quedem amb Bryan Adams.

gran música ens porta un dels grans, com és Bryan Adams. Ens quedem amb un altre, en aquest cas Juan Esteban Aristizábal, conegut com Juanes, que ens porta una noche molt especial. Per què? Perquè és una noche contigo.

supimos querer. Però quina bona lletra, quina bona música que ens porta Vanessa Martín i el gran mestre del mestres, Joaquín Sabina, i no nos supimos querer, que ho sàpigues. Abans era Juanes, Una noche contigo, tot seguit de Guitarrica de la Fuente, que ens porta aquesta tramuntana.

0: le ponga barrera. Sucumbe al amor. Las corrientes.
1: Bueno, guitarrica de la Fuente que ens porta aquesta tramuntana. Abans d'arribar al punt de la publicitat d'aquesta tarda musical, ens quedem amb Álvaro de Luna, que ens porta aquesta història anomenada Me va a doler. Que ho sàpigues.
0: Ni tan res.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: right now. No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva de el president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
3: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
2: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, atenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem en sopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
1: Notícies en xarxa.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: El temps estable serà el protagonista d'aquesta setmana a la Costa Brava, amb jornades de sol, alguns núvols prims sense conseqüències i temperatures que es mantindran altes. Segons la previsió de Josep Pascual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, no s'esperen canvis importants respecte als darrers dies.
5: És a dir, no esperem canvis importants, seguirà dominant el sol. Sí que cap a muntanya hi haurà alguna tempesta, però aquí ni ens n'assabentarem. I, per tant, doncs, tindrem aquests dies amb sol, trenyines no núvols alts estones, temperatures que canviaran poc respecte a les dels darrers dies i vents que més aviat seran febles i, per tant, una mar força encalmada.
4: Les temperatures variaran molt poc i continuaran amb valors més propis de la segona quinzena de juliol.
5: Hem de tenir en compte doncs, que ara, diguéssim, em sembla que és diumenge que ve que entrem a l'estiu astronòmic i ja sabem doncs, que en aquestes dates, al voltant del solstici d'estiu, és quan tenim més insolació i, per tant, quan necessitem més protecció. És quan el dia és més llarg i quan el sol passa més vertical al centre del dia.
4: Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, actualment se situa entre els 20 i 21 graus a la zona de les Illes Medes, però podria augmentar al llarg de la setmana gràcies a la persistència de la calor.
0: Tot allò que passa a casa nostra, passa

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres, 19 de juny, a les 6 de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Panorama per a retratar, de David Perpinyà, una activitat dirigida a tots els públics i amb entrada gratuïta. I aquest divendres, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell, hi haurà el monòleg Per fi me'n vaig, amb Carla Sans, dins el cicle de comèdia de la Costa Brava, Sonats. Les entrades ja es poden comprar i s'han de comprar al web sonats.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

comencem una vida entera amb aquesta cançó que ens porta a la Casa Russa. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, a la teva ràdio, la que a tu t'agrada, escoltant grans èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. En aquesta tarda musical de la Casa Russa ens quedem escoltant a Chanel, que ens porta aquest ping-pong. Per cert, bona tarda i bona hora.

Doncs porta Chanel, aquesta simpàtica artista, en aquest cas, amb la cançó anomenada Ping Pong. Hola, mami. I després d'aquest ping-pong que ens porta Chanel, aquesta tarda musical ens quedem amb Paula Cops. Que me gustas tanto. Devolver

sé realmente por qué me gustas tanto. Es que me gustas tanto que ja ni l'aguanto. El tema ens porta Paula Cops, col·laboració en aquest cas amb l'artista anomenat Robby. És la cançó que trobaràs en el seu segon treball discogràfic. M'agrada que estiguis aquí al nostre costat en aquesta tarda musical.

després d'aquesta gran cançó ens porta Stevie. Tot seguit ens quedem amb la història que ens porta Rocco i les coses que tiene el amor.

0: Así son cosas, las cosas de la vida, pero también en este caso las cosas del amor. Lletra, que ens porta per títol aquesta cançó, Rocco, aquesta artista, que ens arriba després de molt de temps.
1: En el mismo lado de la
0: casa. Cançons.
1: Ya te ya.
0: Bueno, i de Rocco, ens anem amb una altra artista, també guapa, també canta molt bé, també molt simpàtica, com és Ana Mena, des de Màlaga, amb la col·laboració de Fred de Palma. Criminal.

Melody. No digas que no y dispárame el corazón. Fred de Palma, col·laborant amb la gran Ana Mena. En aquesta cançó que escoltem aquí en la tarda musical del 107.8 de la FM, anomenada Cris.

d'arribar al punt de la publicitat d'aquesta tarda, ens anem a escoltar la música d'Álvaro de Luna, que ens porta el seu èxit anomenat Rockstar.

0: fama me la suda, las fotos me molestan, es la letra que nos porta Álvaro de Luna en esta declaració. Aquesta història de Rockstar, ara sí que escoltem una mica de publicitat, però tu encara no desconnectis.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Rura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit en San Fernando de Henares és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions d'empreses privades. Escoltem la portaveu del govern, Elma Saiz, que ha destacat l'aposta decidida per aquest projecte.
6: Contar con acceso europeo.

0: Nueva capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebra la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
2: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
1: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat en cap trama o conspiració contra la Unitat Central Operativa, la UCO, ni cap altra unitat del cos. A la seva compareixença aquesta tarda al Senat, González ha dit que mai ha participat en cap campanya de desprestigi contra cap dels cossos, ni influenciada per l'Ere Díez ni per cap altra persona. La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut després que l'UCO apuntés en un informe inclòs en el sumari del cas Leire, que va mantenir dues trobades amb l'exmilitant socialista investigat per l'Audiència Nacional per una presumpta trama per desestabilitzar actuacions judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. I a Badalona, dos gossos policies incorporaran el dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan, la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i la venda de drogues durant la revetlla. Un altre tema relacionat amb aquesta revetlla, l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. I l'Ajuntament de Tarragona impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells, una iniciativa que posa en valor la tradició castellera a la ciutat i que la projecta com un dels principals referents amb aquesta manifestació cultural reconeguda, recordem-ho, com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. Serà del 24 de juny al 4 d'octubre.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
4: Bon dia, bon dia, bon dia. Som el Departament de Joventut, també coneguts com Can Genís, i avui visitem un altre cop a l'Institut de Sureda. Jo sóc en Víctor i avui ens acompanya en José Yepez, tècnic de l'espai LGTBI de Palafrugell. Bon dia, José, com estàs?
5: Molt cansat i amb molta calor, però bé.
4: Estem tots igual, tenim ganes de que acabi la setmana, és divendres, comencen festes de primavera, així que arrenquem. Si us sembla, abans de començar ens hem presentat nosaltres dos, us sembla si fem una petita ronda i us presenteu?
6: Hola, em dic Pau, estudiant de la Sureda de tercer.
7: Hola, em dic Laia.
8: Em dic Leire.
9: Em dic Emma.
10: Jo em dic Marta.
11: I jo, Alexandra.
4: Super, molt bé. Un cop presentat tots i totes, us preguntareu què fem aquí. Doncs avui venim a parlar de diversitat. No sé si sabeu que el dia 17 de maig d'aquest mes va ser el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia i que, a més, el 28 de juny és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Si us sembla, tenim en José amb nosaltres. Ens expliques una mica en què consisteix el servei on treballes i on et podem trobar?
5: Vale. El meu servei, que és l'espai LGTBI, el que vol d'alguna forma és atendre a tota la ciutadania de Palafrugell, és a dir, a vosaltres també, sobre qüestions que tinguin a veure amb la diversitat sexual i de gènere, sobretot, però que si teniu qualsevol pregunta, dubtes, alguna consulta, que sapigueu que estem aquí al costat. Estem al costat de l'Escola Barceló i Mates, i ja està, que ara hi ha dos bancs de color blanc, mig despintats.
12: Allà estem.
4: Sabíeu que estaven allà ubicats, juntament amb Espai Dona, no? Bueno, doncs allà els teniu referenciats i sabeu on els podeu anar a buscar.
5: També li podeu dir al professorat i us pot posar en contacte amb nosaltres. O sigui, som un servei de l'Ajuntament, gratuït, confidencial i especialitzat.
4: Com us hem dit, avui la idea era parlar sobre diversitat. La diversitat es pot enfocar o veure de moltes maneres. Quan parlem de diversitat, què és el primer que us ve al cap?
7: Que hi ha gent que pensa i és molt diferent a d'altres i que no hem d'ajudar.
4: També podem parlar de quines formes de diversitat coneixem. Coneixeu formes de diversitat o de ser diferent? O...
5: Jo estic aquí com a espai LGTBI, però penseu en ampli. No només en diversitats sexuals i de gènere, sinó diversitat humana en general.
4: Quins tipus de diversitat coneixem?
6: El primer que se'm ve al cap és la diversitat cultural.
4: Super, perfecte, és un tipus de diversitat. N'hi ha moltes altres, segurament. Se'ns ocorreix alguna més?
13: La diversitat animal.
5: Clar, avui sí que ens enfoquem en la diversitat que existeix en els humans, sí? Però sí que és cert que en el món animal existeix molta diversitat també.
4: José, quines formes de diversitat hi ha? A veure, aclara'ns una mica, ajuda'ns.
5: Vale. Clar, tenim el que és diversitat cultural, no? Que ho has dit, Pau, molt bé. Hi ha el que és la diversitat sexual, per exemple, no? Amb orientacions sexuals diferents, amb identitats diferents també. També tenim, per exemple, la diversitat religiosa. Hi ha persones, no? que tenen unes creences o unes altres. Tenim, per exemple, la diversitat d'orígens, no? Hi ha persones que van néixer en un país o un altre, no? O la seva família. Tenim, per exemple, la diversitat corporal, no? Cada persona aquí tenim un cos diferent, no? Amb un funcionament diferent. Tenim, per exemple, diversitat en la classe social, no? En el sentit que hi ha famílies o persones que tenen més economia que d'altres, no? Bueno, ja veieu, no? Que és molt àmplia la qüestió.
4: com veiem, hi ha moltes maneres de ser divers, no?, de diversitat. Creieu que existeixen formes de discriminació cap a la diversitat? Creieu que hi ha gent que no tolera o que no li agrada la diversitat?
5: Espera, primer m'agradaria que féssim una petita ronda. Ara parlarem tothom. Diem una paraula quan diem discriminació. Què és el primer que us ve al cap?
7: Racisme.
9: Gènere.
7: Insults.
9: Violència.
6: Masclisme.
5: Vale. Clar, tot això té a veure amb formes de discriminació, no? El masclisme o el racisme són formes de menystenir alguna persona pel seu gènere o pel seu color de pell o pel seu origen cultural, no? Familiar.
4: Creieu que existeixen formes de discriminació, per tant?
7: Pues, com he dit, el racisme pel color de pell, hi ha molta gent que insulta altres.
13: Jo penso que sí i penso que no hauria d'existir perquè, bueno, tothom és com és i s'ha de respectar.
10: Jo també penso que sí que hi ha discriminació i trobo que no està bé, perquè cadascú, és el que ha dit la Marta, és com és i ho hem de tolerar.
9: Jo crec que sí que hi ha bastant, però també crec que s'han erradicat aquests últims anys.
6: Crec que la discriminació és algo del present, però que s'hauria de quedar en el passat.
4: Super, que xula aquesta frase, Pau, t'ha quedat molt bé.
5: Frase xulíssima.
4: Vosaltres sou joves, com a joves, teniu referents, youtubers, influencers, esportistes, que representin aquesta diversitat? Hem parlat de diversitat de cossos, d'origen, de religions, de creences... Teniu algun referent que creieu? Aquest referent és un referent divers.
6: Pues, per exemple, en el futbol hi ha molts tipus de jugadors de diferents països i de diferents colors, i ningú els ha de discriminar per això.
4: Si us ocorreixen altres models de diversitat que tingueu com a referents? Cantants?
5: Espera, qui té xarxes socials? Aixequeu la mà.
4: Totes, vale. Tots, gairebé.
5: I a qui seguiu?
9: Els amics.
6: Els amics i alguns famosos que em sembla que fa gràcia o que m'agrada el seu contingut.
5: Vale, clar, en Pau sí que segueix, no?, algunes persones que són més famoses o que els agrada el seu contingut. Vale, com són aquestes persones?
6: Pues són, per dir alguna cosa, com elles volen. Ningú els ha d'obligar a ser d'alguna manera que no són.
5: Poden, d'alguna manera, tu perceps que tenen aquesta llibertat, no?, per ser com són.
6: Sí.
5: Vale.
4: Ara que parlem de ser com som, creieu que, per exemple, en el vostre àmbit, aquí a l'institut, tothom pot mostrar-se tal com és? Què creieu?
13: Jo penso que sí, i que és un punt molt bo per aquest institut. Sempre s'ha respectat els gustos de cada persona.
10: Jo crec que també cadascú pot ser com és, però sí que pot ser que en algun moment hi ha persones que no tothom tolera. I encara que no estigui bé, hi ha persones que tenen por de ser com són, per com els jutjaran.
9: Jo penso el mateix, que sí que poden ser com són, però bueno, molta gent li costa per por a sentir-se sola o deixar de tenir amics.
5: Vale. Algunes persones heu dit que a vegades passa, no?, que en general tot ve aquí a l'institut, però que dieu que pot haver-hi algunes persones que potser no expressen qui són per por a perdre amistats, no?, per exemple. A què tenen por? O sigui, què és el que pensen que pot passar?
6: Jo crec que tenen por que els jutgin o es riguin d'ells d'alguna manera o altra.
13: Sí, jo penso que a ser jutjats.
9: Tenen por com a no encaixar amb els altres companys o com són.
7: O també tenen por a perdre els amics i el que té ja posat en un lloc.
5: Vale. O sigui que tindrien por al judici, a no encaixar i a perdre les amistats. Serien com les tres pors principals. Com sabem que ens estan jutjant?
6: Pues a vegades s'escolta altra gent, o per les xarxes socials, com te miren... Hi ha diferents maneres de saber-ho.
10: Sí, et miren malament o t'insulten, o més que res no et volen incluir dins dels grups d'amics o això.
5: Vale. Tenim, doncs, si escoltem comentaris, no? Algunes mirades, insults, el tema d'incloure'ns, no? Justament el que us volíem preguntar és sobre els grups, no? Els que pertanyeu, perquè això de sentir-se part d'un grup o sentir-se part, o almenys no sentir-se, no? Exclòs, no? En quin grups pertanyeu vosaltres?
7: Jo sento que només tinc un grup, que som tres amigues i que sempre ho passem juntes i som com som.
13: Sí, jo penso el mateix.
10: Jo també penso el mateix i que jo em sento molt acollida i que puc ser com sóc, sense cap problema.
6: Pues en el meu grup som uns quants i nosaltres som, pues, com de veritat som, ens riguem, fem bromes i no ens sentim jutjats entre nosaltres.
9: En el meu grup també som com amigues bastant properes i entre totes, pues, fem que hi hagi com un bon ambient i totes ens sentim còmodes.
4: Que guai. Han parlat tots de grupets petits, no? De grupets molt, molt íntims, molt d'amics, molt segurs. Mm-hmm. Creieu que sempre tots els grups són així? Alguna vegada us heu sentit fora d'algun grup, no? Hi ha grups més grans, a vegades podem parlar de grup classe o grup escola o grup adolescents. Us heu sentit alguna vegada fora d'algun grup?
10: Jo penso que sí, que a l'escola, per exemple, teníem un grup bastant gran d'amigues i pues, elles eren, com per dir-ho d'alguna manera, pues, madures o així, i jo no ho era tant. I pues, es reien molt de mi, m'excluïen, però bueno, ara trobo que ara estic molt millor i ja està.
9: Jo crec que sí, també algun cop m'he sentit exclosa d'algun grup, però bueno, he sabut sortir del grup i buscar-me gent que em sàpiga tractar bé de veritat.
13: Jo penso el mateix, també algun cop m'he sentit exclosa i al final el que penso és que has de trobar el teu lloc i has de trobar amb qui et sents segur i amb qui realment et respecta i sap tractar-te.
6: Pues en el grup classe no sempre t'has de portar amb tothom, tampoc t'has de portar malament, però vas amb qui et portes millor i ja està.
5: Clar, hi ha grups més grans que no escollim, com és el grup classe, per exemple, i potser no ens hem de portar amb tothom, no? Però hi ha grups que si escollim, com són les amistats, i alguna companya ha comentat el tema de buscar un altre grup diferent, no? Quan hi ha un grup en no acabem d'encaixar o sentim aquesta exclusió. Clar, heu dit algunes coses que a mi m'han cridat molt l'atenció, com és el tema de sentir que podem ser com de veritat som, o sentir que estem ben acollides, que som properes, que hi ha bon ambient. Quina seria la cosa que ens diria que en aquell grup podem ser qui som? Una cosa que passi en aquell grup. O sigui, sí.
13: Jo penso que la semblança entre les persones també fa molt. I no sé, jo penso que parlar de temes que tinguem en comú, doncs ajuda molt.
9: Sí, jo crec que també com que expliquis alguna cosa que a tu et preocupa i que a l'altra gent també li preocupi i no li sembli com una tonteria, li donin com la mateixa importància.
7: O també, si no parlar, sinó també estar feliç amb les persones, perquè si saps que no et rius amb elles, no pots estar amb elles. O si vols, sí, però la majoria no.
4: Vale. Parlant de la importància de parlar, no? De parlar obertament, de sentir-te feliç. No sé si vols recollir una mica, José.
5: Sí, em sembla que hi ha coses que també volia dir jo després, sobre què podem fer per promoure, diguem, que no hi ha discriminació, i en realitat ja ho estem... Ja estan fent spoiler, en realitat molt, perquè té molt a veure amb aquesta qüestió de... sentir que l'espai és segur, poder parlar de les coses obertament, de buscar semblances, però si, diguem, hi ha coses diferents entre nosaltres, buscar què ens ajunta o buscar quines coses ens fan més iguals, no? Llavors, volia recollir una mica això. Penso que tothom, com a humans, tenim aquesta necessitat, no?, de formar part de grups, no? En aquest cas, d'amistat. No? Però bé, volia recollir això.
4: Creieu que és fàcil poder parlar obertament de la vostra identitat, del com us sentiu, més enllà del vostre nucli més tancadet o més petit, no?, que són els vostres amics més propers? Creieu que és fàcil, per exemple, a l'institut, poder parlar de la vostra identitat, com us sentiu?
10: Jo crec que si ho parles amb el teu grup d'amics, que saps que et portes bé i que t'acolleixen i que t'escolten, jo crec que sí, que és fàcil, però en canvi si ho has de dir pues, amb gent que no et portes tant, no vol dir que et caiguin malament, però que no et portis tant, pues, pot ser difícil per la manera que pensis que et jutjaran.
6: Sí, bueno, és obvi que tampoc iràs explicant a tothom el que sents, però en el teu grup d'amics, que hi ha confiança de tota la vida, pues, si vols explicar-ho, pots explicar tranquil·lament.
4: I què ens aporta poder parlar obertament de qui som o com ens sentim? Quines coses creieu que són positives de fer-ho?
10: Que jo crec que et treus un pes de sobre i que igual pues, comuniques algo que t'has estat guardant per tu durant molt de temps i que mai t'havies sentit com a gust dient-ho, i jo crec que pues, sí que et treus molt pes de sobre.
6: Jo crec que és que no t'ho quedes simplement per tu sol, que hi ha altra gent que et pot ajudar i pues, no se t'ha complicat tant o no t'ho has de quedar a tu mateix a dins.
9: Jo crec que t'ajuda com a no sentir-te sola i a tenir algú que t'ajudi.
13: Jo penso que al dir-ho també doncs, et transmet tranquil·litat i a la vegada confiança en aquelles persones, perquè si ho has dit és perquè et sents realment a gust.
7: Com ha dit, l'estar còmode amb el teu grup ajuda molt a dir-ho.
4: Ara que estem parlant de com ens expressem, no? I abans hem parlat també de xarxes, no? Creieu que les xarxes és un espai on ens pot ajudar a expressar-nos tal com som? O creieu que a vegades no ens sentim còmodes d'expressar-nos tal com som a les xarxes? Què creieu?
7: A vegades sento que hi ha gent que no s'expressa 100% per el hate que pot tenir de les persones.
13: Jo penso que a les xarxes a vegades s'expressen es mostren unes vides que són com perfectes i a vegades no es mostren els problemes que poden haver més allà. I doncs això també pot fer confondre una mica l'espectador a l'hora de voler expressar alguna cosa que no sap com les altres persones poden reaccionar.
6: Pues jo crec que no expresses el 100% el que ets tu simplement per el que diran o el que pensaran.
10: Jo crec que les persones, perquè, a veure, no tothom s'expressa tal com és, però hi ha gent que sí. Però jo crec que aquestes persones, o sigui, estan fent bé l'expressar-se tal com són, però tenen més tendència a ser jutjades que no pas les persones que tenen, com, per dir-ho d'alguna manera, vida perfecta.
5: Clar, a les xarxes trobem aquestes vides perfectes, no? Perquè, clar, si fem, m'ho invento, 20 fotos, podem passar molta estona potser escollint quina pugem, no?, de les 20 fotos. I, clar, això, quan és una cosa petita però sumes moltes, no?, tothom escull què diu i com ho diu i de quina forma, perquè per evitar el judici o evitar, no?, tal. I afegim que molta gent actua anònimament des de les xarxes, no?, amb un pseudònim, no?, amb una conta que no se les pot identificar. Llavors és molt més fàcil que es generi com un cicle viciós, no?, on no ens expressem lliurement i jutgem allò diferent, no? Llavors es genera, no?, com una sensació de que tothom té vides perfectes, no?, absolutament meravelloses. I això ens afecta a nosaltres també, perquè a vegades pensem, ostres, si aquesta persona ho ha aconseguit i ho ha aconseguit ella sola i tal i qual, potser és que alguna cosa no va bé amb mi, no? Llavors és quan, no?, tenim dificultats amb l'autoestima, no?, i tenim més dificultat trobar persones a xarxes que realment són semblants a nosaltres, no?
4: Estem parlant sobre la diversitat, no? Què podem fer davant de la diversitat, o com actuem, o com ens sentim amb la diversitat. Creieu que respectar és només deixar fer? O sigui, respectar la diversitat vol dir deixar fer que cadascú sigui com sigui, o implica alguna cosa més, implica alguna proacció, no, diguéssim?
6: Pues jo crec que deixar fer és simplement, si penses alguna cosa dolent, quedar-t'ho per tu i no comentar-ho amb altra gent o fer burla.
10: Jo crec que sí, que és això, i a més, com fer-li companyia i no per aquest motiu, perquè tu pots deixar-la fer, però a la vegada igual l'estàs deixant de costat, aquella persona, i ja no és el mateix. Jo crec que és això, també, és fer com que es senti acollit.
9: Jo crec que el mateix, també intentar com no discriminar tu inconscientment i bueno, que tothom es consciència de que cadascú és com és.
5: Clar. A vegades parlem sobre discriminació de forma com molt àmplia, no? Però m'agradaria que... No sé si us ha passat de... En algun moment que hagueu sentit alguna exclusió, no? O que no us han fet formar part, com ha canviat aquesta situació? Què us ha fet sentir-vos part d'algú que no us sentíeu part?
7: Agafar unes altres amigues.
13: Sí, això. Canviar de grup i entendre que a vegades no pots encaixar tots els grups i acceptar-ho.
10: És això, canviar de grup i anar-te amb un que et sentis a gust i acollit.
5: Com es busca un nou grup d'amistats?
13: Doncs a base de parlar i donar-te en compte de que realment encaixes amb aquelles persones que et respecten i doncs, que t'entenen o almenys ho intenten.
9: Jo crec que els grups es busquen, doncs, bueno, comences com buscant una persona, una amiga o amic que amb ell pues, anteriorment ja parlant t'has sentit bé i després te vas com quedant i passes més rato i si et sents bé, doncs ja amb les amistats d'aquesta persona també normalment encaixes.
7: O també hi ha gent que creu en el destí. Si et posa una persona allà, pues tu vas parlant amb ella, com diuen, i et vas fent més amiga.
5: Fixeu-vos que teniu una cosa en comú, totes les persones que esteu parlant, sigui pel destí o perquè ja heu parlat abans per una altra situació, i és que té una part d'aventura. O sigui, té una part d'atrevir-te a donar un primer pas. Té una part d'apropar-te a aquella persona. I això és l'antídot més fort que hi ha en realitat contra la discriminació. Quan ens apropem a altres persones i fem aquest pas i ens interessem per l'altra persona, és més fàcil descobrir, no?, aquell món d'aquella persona que també ens ressoni a nosaltres, no? Si, per exemple, creiem en el destí, però aquella persona, diguem, ha arribat a davant nostre d'alguna forma. Aquell destí l'hem de posar en joc nosaltres, hem d'avançar, hem de donar aquest primer pas, no? Llavors, si en algun moment, no?, hem fet algun treball en grup, no?, ens han ajuntat i aquella persona sembla bona onda, hem de trencar el gel nosaltres d'alguna forma, o l'altra persona també, no? I és això, diguem, també el que fomenta el nostre pensament crític, de dir, és que hi ha moltes formes d'estar al món. Llavors, si us fixeu en el vostre grup d'amistat, segurament hi ha moltes coses que teniu en comú, però també moltes coses que teniu diferents. I crec que també això és guai, perquè també ens enriqueix i també ens ensenya coses de nosaltres mateixes i mateixos, també. Ja està, dejo de ponerme filosófico.
4: No, volíem acabar preguntant-vos, però ja ha sortit moltes vegades, no?, de què podem fer quan veiem actituds discriminatòries o coses que no ens agraden. Quin paper podeu jugar vosaltres?
6: Pues pots parlar amb la persona que està sent jutjada i ajudar-la o calmar-la d'alguna manera i si ets tu, pues allunyant-te d'aquelles persones.
7: També la pots calmar, però també has de parlar amb l'altra persona el que ho fa, perquè si alguna altra persona també li fa, tu no pots ajudar tothom. Pues has de començar per la persona que ho fa.
5: Clar, una cosa que també és important dir és que si veiem una situació, tampoc hem de ser herois i heroïnes. O sigui, hi ha situacions que són complexes, són complicades. I a vegades potser el que cal o el que és interessant és poder trobar aliances. Per exemple, si en el grup d'amistats d'en Pau, per exemple, no? Passa una cosa que a tu no t'agrada, però en el grup gran no et sents, diguem, a gust dient-ho. Però potser hi ha alguna part del grup que sí que et sents més a gust, no? Pues, quan aquelles persones pues, les puguis pillar per banda i dir, ei, això que ha passat no m'ha agradat, no? I busques aquestes aliances, per exemple. És una forma.
4: El pati se'ns ha acabat, s'està acabant, els companys estan recollint, estan marxant cap a la classe, alguns aquí encara no han acabat d'esmorzar. Res, per part nostra, donar-vos les gràcies per haver participat, dir-vos que nosaltres som treballadors municipals al servei de vosaltres. En José ja us ha explicat on el podeu trobar, el teniu aquí al costat. A mi me'l podeu trobar a Can Genís, també, i davant de qualsevol situació que creieu que un professional o algun adult us pot ajudar i us pot acompanyar, que sapigueu que tenim les portes obertes i que estem aquí per vosaltres.
5: Sí, això em va llirar regular, però en unes setmanes hi ha les festes de primavera, no? Aquell cap de setmana, el 6 o 7 de juny, podreu trobar a Joventut i a l'espai LGTBI i l'espai Dona a les festes que hi ha, del desembalat, de les carrosses i tal, i també a la festa major del juliol. Llavors, si no, veniu, si no voleu venir allà perquè us fa pal o escriure un correu electrònic perquè és una cosa bastant...
11: Arcaica.
5: Pues també podeu venir-nos a visitar a les festes. Si veieu una paradeta i hi ha gent...
11: També es podeu venir a visitar digitalment, a través de les xarxes, a Instagram, tant Can Genís com l'Espai LGTBI tenim perfils d'Instagram, així que si ens seguiu i ens voleu comunicar per allà o veure quines coses anem fent, també és un canal de comunicació. Ok? Doncs super, moltíssimes gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa per tancar. Us heu sentit bé? Còmodes? Tranquil·les? Sí?
10: Moltes gràcies per venir aquí i ens agrada molt contestar les vostres preguntes.
14: Sí, jo personalment m'he sentit molt a gust i m'ha semblat molt divertit.
10: Jo també m'he sentit molt a gust i m'ha semblat que era un bon tema per tractar.
9: Sí, jo també, i moltes gràcies.
6: Ha estat molt bé i crec que és un tema molt important de parlar.
11: Doncs, José, ens seguirem parlant. Moltes gràcies a tots.
5: Molt bé, gràcies. Vagi bé. Adéu, adéu.
15: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
3: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
2: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, a local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
2: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Un altre cantant barceloní, en Pol Gutiérrez, en De Pol, ens porta el seu darrer èxit, la cançó Última Bala.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra...

0: Així hem escoltat el Tot 50 d'aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful, preciosa.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou, el primer senzill d'en Tançà del Retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción. El senzill d'avançament del 12è àlbum d'estudi de Taylor Swift, The Life of a Showgirl is the Fate of Ophelia, una clara referència al personatge d'Ophelia de Hamlet de Shakespeare.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

una altra prova de la bona música que ens porta la Meghan Trainor, Getting Girl, aquesta cançó que és el segon senzill del seu setè àlbum d'estudi, Toy With Me. Novament ens porta una altra gran cançó, la cantant de Nantucket, de Massachusetts. 27 anys a l'esquena i té més èxits que ningú, o almenys molts, a la nostra sintonia. És la cantant de Pennsylvania, Sabrina Carpenter. Des del seu àlbum anomenat Man's Best Friend, ens arriba el quart senzill que n'ha publicat. La cançó anomenada House Tour

0: Are you coming in or what?
1: Top 50 amb Rafael Corbí.
2: Des del seu darrer treball discogràfic, Lo Bello y Lo Roto, el cantant sevillà Beret amb Nadia Mas te la cree.

La família Valls s'ha unit per portar-nos presència, una cançó íntima i feta a casa, amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten presència, que escoltem ara mateix. Un excel·lent i elegant tema.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: La cançó anomenada Give Me Something, que és una cançó de la banda de Colorado One Republic per al joc de rol Arknights Enfield. L'escoltem també al nostre espai.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en Des del Forever, aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Ens acompanyen a continuació la banda de Montcada i Reixac, que són La Pegatina. Amb aquesta cançó que escoltarem a continuació, que forma part de la nostra llista d'èxits. Estem a

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista, Up.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Gabriela és una cançó del grup femení basat a Los Angeles, Cat's Eye, i l'escoltes al nostre Top 50.

Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Torna-la a tocar, Sam, el programa

0: de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, la més cordial salutació des del canal nostàlgic de la música de les dècades prodigioses. Nosaltres fem aquest programa que li hem posat el nom de Torna-la a tocar, Sam. I és ben veritat que tornem a tocar aquelles cançons, però moltes els repetim, encara que sigui moltes vegades amb diferents intèrprets. Estem en el 16è programa dedicat a l'any 1963, la dècada prodigiosa en si. I comencem, com sempre, amb la recuperació de melodies de la dècada anterior, dels anys 50, i avui escoltarem a Los Panchos amb el Quiéreme Mucho.

I una pausa per les curiositats i tornem de seguida a la música. I aquesta curiositat ens segueix parlant de música. I és que l'última vegada vàrem parlar del Festival del Mediterrà que havia guanyat les versions que van fer Salomé i Raimon. I aquest últim va enregistrar aquell any la cançó més definitòria de la seva trajectòria, El vent. La nota trista en el món de la cançó la va posar la mort d'Edith Piaf. I ara sí, comencem ja la música de l'any 63 amb la novetat discogràfica catalana Jo fumo amb pipa de Josep Maria Espinàs.

Novetats discogràfiques de l'any 1963. Aquest espai la conformen 7 novetats discogràfiques i comencem amb la francesa, que és una cançó que després va fer molt popular el Salvatore Adamo. Aquí escoltarem la versió d'Héctor Delfosse i que se'n diu Tombe l'année.

Un duet titulat HH, HH en català podríem dir, ens porta una novetat discogràfica, però de seva, perquè ja l'hem escoltat amb altres versions, que és El ritmo de la lluvia.

I si abans hem escoltat la cançó sobre la pluja, la cançó El ritmo de la lluvia, ara escoltarem més pluja, més gotes. És Gotes de lluvia d'Enrique Guzmán.

I acabarem aquest espai de novetats discogràfiques amb la que ens procedeix dels Estats Units i que és de Stevie Wonder, un jove Stevie Wonder que ens canta Fingertips.

Número 1 de les llistes d'èxits. I avui comencem la segona volta de les llistes d'èxits dels diversos països dels quals tenim aquestes llistes, aquesta informació. Per tant, comencem per la llista d'èxits d'Espanya. Una d'aquestes que va ser número 1 a mitjans de l'any 63 va ser La plaga dels Ten Tops.

Aquesta cançó que va arribar a número 1 a Espanya és de la pel·lícula del mateix títol, Summer Holiday, i interpretada per Cliff Richard. Anem per la següent, Do You Want to Dance, de Cliff Richard i The Shadows otra vegada.

Com veieu, malgrat sigui la llista d'èxits d'Espanya, doncs ben bé només hi ha hagut en llengua castellana La Plaga. I ara seguim amb el següent número 1, que va ser Limbo Rock de Chubby Checker.

Una petita curiositat, i és que Stanley Kramer, el director, en la pel·lícula El mundo está loco, loco, loco, va posar actrius i artistes de la talla de Spencer Tracy, Mickey Rooney, Terry Thomas, Buster Keaton o Milton Berle, entre d'altres. I la part sonora d'aquest espai ens ve per la música de fons dels títols de crèdit de la pel·lícula La conquista de l'Oeste.

I després de la gran pantalla ens traslladem a la petita pantalla, ben asseguts al sofà, per veure la televisió. Seguim encara amb l'espectacle Les Gales del Sábado i, per tant, una de les artistes que va ser convidada va ser Rocío Jurado, que va cantar Mañanita Mañana.

Festival d'Eurovisió de l'any 1963. El quart premi se'l va emportar al Regne Unit amb 25 punts amb la cançó Say Wonderful Things, i que l'interpretava Ronnie Carroll.

2, 3. Doncs bé, avui han triat d'un conjunt de l'època, Los Gatos Negros, una cançó que es titula Cuando los gatos bailan el twist.

I després d'aquesta melodia tan rítmica, alegre i desenfadada, doncs ens anem a l'últim espai, que és més sentimental i més quietud, el xic-tu-xic.

0: Twitter.
1: I ja per finalitzar presentem a la gran orquestra que ens acompanya avui, que és l'orquestra de Raymond Lefebvre, que en moltes de les cançons acompanyava la cantant Dalida. Escoltarem en primer lloc, i tindrem aquesta orquestra fins a finals del programa, en primer lloc Petit Elefant.

I abans de continuar amb l'orquestra de Raimon Lefebvre, ens acomiadem de vosaltres. Us emplacem la setmana que ve amb el 17è programa dedicat a l'any 1963. Fins aleshores, adeu-siau. Us deixem amb l'orquestra, amb la cançó Temeré, t'ho juro.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes. Música amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Palafrugell.
3: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
6: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
3: Sona primer a Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10.
7: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
8: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
9: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
8: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
9: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
10: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
11: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

l'any 1435. Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes a la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula. La creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar als seus regnes peninsulars?

populars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa. Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a la cort de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el pou de merda, ara en parlarem. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors, podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Ja
0: trobarem. No tindrà pèrdua. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026. Sí, està...
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno. Total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi, que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península, o de Còrsega, si voleu, per perseguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o al ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi, la batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa. No? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la Corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya? O no?
0: Mira càmera i digueu.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornarà a la comarca? O no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és en Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina, perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no, que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etc. I ja anirem veient.
1: Molt bé. Doncs, com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que, per tant, és interessant. O seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents
0: no
1: de la vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi, sí. I decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes. Ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: de per què.
0: No, no ho farem. No el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat.
0: O sigui, avui sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí,
0: jo
1: un
0: no
1: rei autoritari, avui
0: no
1: s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement,
1: vinga.
0: Al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: La situació tal i com està, no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya d'Alfons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, Alfons, presoner dels genovesos, apa, demanen un rescat, torna-te'n a casa, abandona les teves pretensions per Itàlia, i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses, i de fotre el seu principal enemic, però l'han d'obeir, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, a les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle.
0: Pot bo, ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, i fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí són les fonts, un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran, molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent. Un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no ho sé.
1: Posa-li eco. Eco? Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, bé, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Oh, quin eco.
1: Oh,
0: uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França. No sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic i li treus a l'eco. Vale. Clar, si no, serà tot el programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti, aquí, se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès. I en aquestes raons del fons hi veu la llum. Vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia. Vale? Que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França. Eh? Ja ho aniré, bueno, ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius, Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana-aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera? Perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva i, finalment, Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum!
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte. De fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès. S'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, el fons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Era una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop, ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, Alfons està llest per la guerra final. Però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí. Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV, i la República de Gènova. Sí, que reconec que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors, Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que entén, Alfons entén, que atacar Nàpols directament és un error. I llavors el que fa serà optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica. No? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no? Un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase, és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, que serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill il·legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran, comença a créixer i a educar-se en un ambient mig napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, al 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pol·lulant per Nàpols. I realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, eh? Era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, va? Estava molt arruïnat per la Guerra dels 100 Anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, va? Era així com, bueno, l'heroi del poble, però era francès, va? Però bueno, com a contrast tenim Alfons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger, però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos i, sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins. Vale? La banca de Florència li donava suport. I tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant 2 anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises, a la Campània, als Abruços, vale? I ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment segons qui paga més. Vale? No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Però en la guerra de Nàpols es converteix, s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: Al novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada. La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació era desesperada i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol, l'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per les Portes de Troia no, no vol parlar.
1: El Sergi està una miqueta gelós? Una miqueta?
0: No, gelós no, li foto canya perquè vull que saludi algun dia. I ara, sota micro, ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. Que... No, no, és quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer, Assassin's Creed 2, l'Armandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: El Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és, per mi, o sigui, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buguejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet. Però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquites i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera, sí. Oi que sí, Adrià? No, no hi ha manera.
1: I el 2 també està molt bé.
0: No passarà aquest programa d'avui de les Portes de Troyes, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de les Portes de Troyes i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta grossa. Festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols.
0: Estaven assetjant Nàpols, però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota. Atenció,
0: Ludovico és un personatge del primer programa...
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap. d'aquell programa.
0: D'aquell altre dia, no?
1: d'aquell,
0: doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Ah, exacte.
0: L'Albert Abril...
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos, aquella biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador ha de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxa. Sones? Gràcies, Sergio. Me'n dones tants? Si miren el perfil d'Instagram, bàsicament estudien coses.
0: Sí. Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes,
1: clar.
0: A tu?
1: Sí, i dir... parlant d'italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història. Sí.
1: Però vaig
0: igual.
1: Entendre això, vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, Però està documentat per les cròniques de l'època. Vale? Llavors... No sabem si va passar exactament així. Sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts, els paletes, versió A de tota aquesta història.
1: Versió de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah.
1: I llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira.
0: N'hi ha dues.
1: N'hi ha dues. Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Dos mestres de cases, paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles, van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més, tenim el nom, Aniello i Roberto. Dos paletes, napolitans. I aquests dos paletes van revelar a Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre. Vale? Concretament a la casa del mestre Citello Cosidor, vale? O sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia, vale? Que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar, amb un interior barroc, etc, una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això?
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah.
1: Ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Vale? Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que, a veure, és una cosa... Jo quan ho vaig descobrir, vaig pensar, o sigui, això com no ho sabia, però llavors buscant informació dic, o sigui, és una cosa coneguda que jo no sabia. Però bueno.
0: Perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana. Sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I al fons recorda haver llegit un llibre d'un tal Sergio, això és un examen, Procopi de Cesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
0: Sí, de Justinià.
1: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Cesarea, diu que el general Belisari, el general de Justinià, havia conquerit Nàpols al segle VI a través d'un aqueducte subterrani que a tal zona de la ciutat entrava per sota les muralles, vale? I què diu Alfonso? Que, hòstia, faré el mateix que Belisari. I aquí tenim les dues versions. No se sap ben bé si és que Alfonso se'n van recordar d'això, si és que dos desertors van arribar i li van explicar, però, si més no, les dues maneres són bastant, bastant èpiques.
0: Per tant, sigui com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
1: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
0: Una operació d'infiltració.
1: Això, una operació. Serà una infiltració total. Alfonso de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recordem, és un aqueducte subterrani. I de fet, us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Nàpolis Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no?, i veus tots els... tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
0: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que, de fet, últimament Nàpolis està molt de moda.
1: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpolis subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
0: L'has fet dos vegades?
1: Sí.
0: Ets un flipat.
1: Sóc un friqui.
0: Molt bé.
1: Sóc un friqui.
0: No, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Compleies tots els requisits.
1: Cultura...
0: Molt bé, doncs, no, sí. Gaeta, Nàpolis subterrània, i aneu fent.
1: Ja tens un viatge muntat.
0: Ja el tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
1: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió, s'arrosseguen pel conducte estret i humit. Vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat, així d'elit, no? Aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale? Amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale? Però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, vale. Però és igual.
0: Juguem.
1: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i... en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família. Però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, eh? Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
0: Carai, això és digne de pel·lícula.
1: És brutal. No com... és una escena brutal.
0: No entenc
1: brutal.
0: Com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
1: No en tinc ni idea, jo crec que no.
0: Tant de bo es faci perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
1: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que estava esperant en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat. Carrer per carrer, plaça per plaça, resistència engevina, s'enfronta contra les tropes de la corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament, perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia. Va, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys. Va? Era la seva recompensa que els havia promès. Podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació, moderació relativa, perquè estàs permetent als seus soldats que saquegin la ciutat, va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit o d'una ciutat, el saqueig era descontrolat. Vale? Llavors, aquesta moderació relativa del fons va ser un moviment polític perquè volia mantenir contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols, i també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
0: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou refugiat al Castell Nuovo. El Castell Nuovo, què farà?
1: Doncs poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castell Nuovo i embarca cap a Provença, sí, abandonant per sempre el seu somni italià.
2: Oh.
1: Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible. Havia aconseguit el seu somni italià. Vale? Havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia. Sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara al fons té el regne. Sí, al fons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
0: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament després mantenir la calma.
1: Exacte. Bueno, i mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, al fons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442... a 1458, aquests 16 anys, són els anys que defineixen més Alfons el magnànim. El 26 de febrer de 1443, Alfons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, Alfons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols. Vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall, com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat. Vale? Estem fent un canvi d'època.
2: Uh-huh.
1: És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden. Li és igual a tot això. Ell, a poc, anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i, sobretot, de la naixent ideologia de l'humanisme.
0: Molt bé, tota aquesta voluntat, com s'articula, com ho farà?
1: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Va, tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
0: Pitjor que Sicília?
1: És diferent. Jo crec que és diferent.
0: És un altre caos.
1: Sí, jo crec que... O sigui, bueno, molt similar, però jo crec que Palerm, Nàpols, està por ahí.
0: Val. Bé. M'agrada, doncs.
1: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó. Però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera, estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. Comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? El Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale, que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí, per tant, aquest sacre consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, en juristes formats, etc. La Càmera de la Sommaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. El fons necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la dogana de le pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això ens recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
0: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
1: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442? Sí, 10 anys, més o menys, salpa de 32, conquereix el 42. Doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la Corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys a Itàlia. Per tant, el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
0: Però no torna.
1: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor. Bueno, no.
0: Itàlia no.
1: No, Itàlia no és Mordor. Perdó, perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni del fons del Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important. I us preguntareu, molt bé, està molt bé que el fons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la Corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella. Sí, que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor Alfons el Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la Corona d'Aragó el porta Maria Castella i sobreviu als merders que li havia deixat al fons.
0: Patata calenta.
1: Patatíssima, calentíssima.
0: Que et llenço.
1: A veure.
0: Maria de Castella mereix un programa un dia?
1: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria de Castella. Sí. A veure, mereix.
0: És evident.
1: El farem.
0: No sé. Patata calenta,
1: aquest
0: per això.
1: Aquests personatges que li agraden molt a l'Alberto.
0: Ah, veus? Doncs mira,
1: jo crec que li
0: enviem la patata.
1: Li enviem la patata.
0: Ara li diem, quan acabem, aviam si l'acaba.
1: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara, justament, quan hem de seguir. Troia d'avui, dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols, i aquest personatge que estem coneixent avui, al fons el magnànim, i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit...
1: Que l'Alberto farà un programa de Maria de Castella, ha quedat això dit.
0: Hosti, no ens farà cas.
1: No ens farà cas. Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord? Que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim, un cop rei de Nàpols. Eh? En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per al seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És que és només de pensar en Itàlia ja...
0: Sí, quina meravella.
1: O sigui, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara, farcida amb una mica de ragú, fan una pasta freda perquè es conservi una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen. Així que unes boles així.
0: I pacadins.
1: I cap a dins. És repulsiu, però prova-ho.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però, tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més daurada al forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem. Sí.
1: En fi, què respira la cort?
0: Què respira?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge, eh? Recordem, programa dels grans mecenes. A la Nàpols d'Alfons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels Cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja van dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que ojo, aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava a una ciutat conquerida, demanava llibres de Titus Livi abans que menjar. Al fons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
0: Ens pots explicar alguna anècdota més?
1: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa, va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no?, als papes. Bueno, per resumir-ho molt, eh? I Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Bala, de Lorenzo Bala, ens serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell enjamí, vale? El va conservar tal qual, però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, vale? Un arc de triomf de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el Renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà de marbre blanc, un altre cop, entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors, tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el Renaixement. I a més és preciós, perquè veus un castell que és tot fosc, perquè és roca volcànica, i al mig, una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada d'Alfons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques. Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
0: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
1: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Alfons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, César o la Bíblia. Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà. Va, com si fos la relíquia d'un sant. Rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No, no, no.
0: Bon fricot, eh?
1: Molt friqui. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
0: Es va curar allà, mentre li llegien això.
1: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
0: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
1: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil. ¿Vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè, com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans, com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausias Marc, que Ausias Marc sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que al fons el magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Al fons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinople. I, per tant, tothom està cagadíssim. I diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots... Bueno, ens unim. Ens respectem les paus perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I el fons cinquè el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
0: Com has dit abans, al fons el magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà. I aquí pel mig passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
1: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina. Bueno, feia el que podia amb el que tenia.
0: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència del fons al magnànim a la península?
1: Clar, la decisió del fons de no tornar mai més a la península Ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coien molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra, també la revolta dels pagesos remenses que es començaven a coure, necessitava un arbitratge, vale? I de fet, el 1448, al fons des de Nàpols, fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència del fons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana el 1462, uns anys després de la seva mort.
0: Em fa una mica de pena arribar a aquest moment, eh? Perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, soc desconeixedor molt d'aquesta època.
1: Però t'ha caigut bé, no?
0: M'ha caigut, clar, molt bé, i tot aquest context ha sigut genial, i clar, se'ns mor.
1: Se'ns mor. El 27 de juny del 1458, al fons mor el castell de Lobbo, o castell d'Obo, de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols, també.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en

0: programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu. 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Els joves artesans de Palafrugell organitzen un mercat d'artesania aquest dissabte. La iniciativa busca donar visibilitat als projectes del territori i fomentar la participació cultural i comercial. Els organitzadors prioritzaran participants de Palafrugell i de municipis propers. I avui també us explicarem que dimiteix la presidenta de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera de Palafrugell, Ruth Gou. En una carta adreçada a les colles, defensa la feina feta durant el seu mandat i reclama més unitat dins l'organització. En esports també parlarem que Paco Ruiz es classifica per la final del Campionat de Catalunya Individual de les Villes Catalanes. I el club també destaca la participació de Marina Retxas i Josep Alsina en aquesta jornada. També repassarem l'actualitat de l'atletisme amb Josep Massa i farem un cop d'ull al temps en una setmana en què el sol i la calor marcaran el temps d'aquests dies, en una setmana estable aquí a la Costa Brava, però amb temperatures que ens faran semblar, ens faran pensar ja a la segona quinzena del mes de juliol i, per tant, es reclama, sobretot, protegir-se del sol i mantenir una bona hidratació. I avui també sentirem les principals declaracions de la jornada d'ahir del dia contra el maltractament a la gent gran.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: L'Associació Joves Artesans de Palafrugell celebrarà un mercat d'artesania que tindrà lloc aquest dissabte a Palafrugell. L'esdeveniment neix amb la voluntat de crear un espai de trobada entre artesans, creadors i públic interessat en els productes fets a mà i els projectes creatius del territori. Els organitzadors han fet una crida a artesans i creadors perquè s'animin a participar-hi i mostrar els seus treballs durant la jornada. A més, han informat que es donarà prioritat als participants de Palafrugell i de poblacions properes amb l'objectiu de potenciar el talent local i la xarxa artesanal de la zona. Teniu més informació a les xarxes socials de l'entitat. I desenes de persones han participat aquest dilluns al matí a la caminada organitzada per Palafrugell amb motiu del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. Una jornada que ha recorregut a l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». També han participat, no, qui ha participat ha lluit les samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
1: Motiu d'aquesta jornada, el Consell de la Gent Gran de Catalunya i a Palafrugell, reafirmem que els drets humans de les persones grans són tan absoluts com els que qualsevol altra persona.
2: Cal reforçar la prevenció, millorar la detecció i l'atenció a les víctimes i garantir mecanismes eficaços de denúncia i de càstig. No és admissible que les persones grans no denunciïn per por de patir aïllament, represàlies o de perdre el suport o la cura de l'entorn. A més, les situacions d'emergència, com ara catàstrofes, pandèmies o conflictes, les afecten de manera desmesurada i intensifiquen la seva vulnerabilitat.
3: Tothom té dret a viure amb dignitat, lliure d'explotació, abús o maltractament sense cap discriminació, per raó d'edat, gènere, ètnia, discapacitat i situació.
4: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
1: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
5: En aquest Dia Internacional manifestem amb fermesa que una societat que cuida i respecta les persones grans és una societat amb futur. Lluitem junts per construir entorns segurs i lliures de violència. Defensar els drets de les persones grans és defensar la dignitat de tota la societat.
0: I la commemoració va continuar amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. I la jornada va acabar amb un refrigeri per als assistents.
6: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia. Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I la presidenta de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera de Palafrugell, Ruth Gou, ha presentat la seva dimissió. En una carta adreçada a les colles aquest dilluns, Gou agraeix la confiança rebuda durant el temps que ha estat al capdavant de l'entitat i assegura que sempre ha treballat per garantir la igualtat de drets i de condicions entre totes les colles participants. La presidenta sortint també demana disculpes per aquelles situacions que hagin pogut generar malestar durant el seu mandat. I al mateix temps defensa que les festes de primavera i el carrusel han de ser espais de convivència, creativitat i orgull compartit, allunyats de conflictes i divisions. A la carta, Gou valora la feina desenvolupada tant per la Junta actual com per les anteriors i considera que és una tasca sovint poc visible i poc reconeguda. I avui també hem de parlar d'esports, perquè el Club de Bitlles Catalanes de Llofriu celebra un nou èxit esportiu després que Paco Ruiz s'hagi classificat entre els 10 primers del Campionat de Catalunya Individual, en concret a la quarta posició, com explica la bitlleira del club, Marina Retxas.
7: On va fer una partida de 84 punts i una altra de 78, que li va donar pas per anar a jugar a la final com el segon com la segona millor puntuació d'aquest campionat de Catalunya per tenir aquest pas per jugar a la final amb els 10 altres participants que van fer més puntuació. Al final no va acabar de tenir sort, però va poder jugar a la final.
0: L'entitat també felicita Marina Retxes i Josep Alsina per la seva participació i per representar el club en una jornada especialment significativa per les Villes Catalanes.
6: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: I també hem de parlar de més esports, ara amb la crònica que ens porta Josep Massa en referent a l'actualitat d'aquest cap de setmana a l'atletisme.
8: Dissabte es va celebrar a Lleida la final del Campionat de Catalunya de les categories sub-10 i sub-12. En categoria sub-10, Jana Muñoz es va classificar en setena posició en els 1.000 metres amb una marca de 3.48. En categoria sub-12, medalla per Beatriz Moreira a llançament de disc amb 20.81, que és marca personal, i a punt va estar en llançament de pes, quedant quarta amb 8.16. Ahir diumenge, també a Lleida, es va celebrar la final del Campionat de Categoria de Catalunya amb la categoria sub-14, on Aisha Drame fou sisena de salt de llargada amb 4.99, fregant la barrera dels 5 metres. Per la seva part, Sara Sadiki fou tretzena dels 3.000 metres. I diumenge, l'estadi municipal va acollir la tercera i última jornada del Campionat Territorial Absolut sub-18 i sub-20, individual i per equips, en el que a nivell global varen perdre la tercera posició que portàvem des de Girona, degut a que l'Associació Atlètica Figueres, amb un equip molt complet, ens va superar en darrera instància. Per tant, quarta posició del campionat gironí per equips per al nostre club, el Club Atlètic Palafrugell. A nivell individual, destacaríem les victòries d'en Carles Gironès, el llançament de pes, fou segon també a llançament de disc per darrere d'un altre palafrugellenc, que en aquest cas defensa els colors de l'Intel Zoiti d'Osca, en Dani Ruiz. Victòria també per Martí Gamero en els 110 metres tanques i molt bona marca en salt de llargada, on va arribar a saltar 6.15, millor marca personal i quedant també tercer absolut. Victòries també per en Sal Moret, el nostre flamant candidat a la festa de l'esport, que es va imposar en el llançament de pes i en el llançament de disc en categoria sub-20. També destacaríem la tercera posició de Beata Betlech en llançament de disc i la bona marca de Xenuca Palmada en els 400 metres, que amb 53.04 avança posicions en el rànquing del club de tots els temps. També la victòria d'en Lluís Pagès, el nostre incombustible entrenador i membre de junta, que es va imposar en els 5.000 metres marxa.
0: Doncs moltes gràcies, Josep Massa, per la crònica d'aquest cap de setmana, pel que fa també a l'atletisme. I a l'informatiu d'aquest dimarts, ara és moment de parlar del temps. Perquè tindrem una setmana amb una meteorologia estable a la Costa Brava, amb jornades de sol, alguns núvols prims, però sense conseqüències, i temperatures altes. Segons la previsió de Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, no s'esperen tampoc canvis importants respecte als últims dies.
9: És a dir, no esperem canvis importants, seguirà dominant el sol. Sí que cap a muntanya hi haurà alguna tempesta, però aquí ni ens assabentarem, i per tant doncs tindrem aquests dies amb sol, trenyines no núvols alts estones, temperatures que canviaran poc respecte a les dels darrers dies i vents que més aviat seran febles, i per tant una mar força encalmada.
0: De fet, aquests pròxims dies s'espera que les temperatures puguin variar a poc, però continuaran amb valors propis de la segona quinzena de juliol.
9: Hem de tenir en compte doncs que ara, diguéssim, em sembla que és diumenge que ve que entrem a l'estiu astronòmic, i ja sabem doncs que en aquestes dates, al voltant del solstici d'estiu, és quan tenim més insolació, I per tant, quan necessitem més protecció, és quan el dia és més llarg i quan el sol passa més vertical al centre del dia.
0: I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ara és entre els 20 graus i mig i els 21 a la zona de les Illes Medes, però podria augmentar al llarg de la setmana degut a aquesta calor tan persistent. I d'aquesta manera arribem ja al final de l'informatiu.
6: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Com sempre, en tota l'actualització informativa continua als butlletins informatius i a l'informatiu matí i migdia de l'antena de Ràdio Palafrugell i a les nostres xarxes socials i al web radiopalafrugell.cat. Gràcies, com sempre, per l'atenció i que acabi d'anar molt bé el dia.
6: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em dius i em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan ens tornarem a veure, quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

Soc Rafael Corbí i molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre temps de country. Avui tindrem un programa absolutament eclèctic. Amb gent molt variada, estils molt diversos dins tot l'ambient, tota la Via Làctia i més enllà fins i tot que és la música country. Hem començat amb Paige King Johnson, aquesta cantant i compositora de Carolina del Nord, que ens aportava aquest senzill del 2021, la cançó anomenada Baby Don't. Artistes independents que en el passat ens han acompanyat amb força èxit també a les llistes europees. 2009 és una cançó de Alan Call, It Is No Secret, des de l'àlbum No Place Like Home.

Han passat 60 anys, però la música continua igual per aquest jove i talentós artista. Aleshores, Willie Nelson ens aportava el The Party's Over, el 1967, To Make a Story, A Long Story Short, She's Gone. Una peça magnífica d'un àlbum increïble. I el 2026 continuem tenint la sort de continuar gaudint de Willie Nelson en el món de la música. L'artista, amb els seus 93 anys d'edat, continua portant-nos projectes musicals com aquest 79è àlbum d'estudi. 79è. Atenció, eh? Realitzat el 29 de maig de 2026 a través del Legacy Recordings, un mes abans del seu aniversari, dels seus 93 anys, Willie Nelson ha portat aquest Dream Chaser, un àlbum que conté peces realment magnífiques. Per exemple, la primera de les cançons que Willie Nelson i Bob Dylan varen coescriure junts després d'aquell Across the Borderline el 1993 com una parella. És la peça que van escriure, o que han escrit, al costat de Buddy Cannon, el productor, I Can Read Your Mind.

No sé quina part és tècnica i quina és senzillament enregistrament pur i dur de la veu de Willie Nelson, però sincerament m'importa ben poc. És Dream Chaser, com passa el temps, veritat? I això ens explicava amb aquesta cançó Willie Nelson. Hi ha una peça de l'àlbum que m'encantaria recordar, la tercera que escoltem. Temps tindrem, espero, per continuar escoltant cançons d'aquest Dream Chaser, aquest 79è àlbum d'estudi del 9è generari, i encara sobrepassant-ho, 93 anys, el cantant, artista, icona de la música d'Abbott, Texas, en Willie Nelson. Developing My Pictures és la cançó que tanca el disc i és de Lomar Earl Peanut Montgomery, conegut compositor, que es coneix com Earl Montgomery, nascut el 1941 a Tennessee, i que va ser un dels més grans artistes, compositors, famós per les seves composicions a la música country des de finals dels 50 i principis dels 70, i com a guitarrista d'estudi va tocar amb Bob Dylan, Betty James, amb Patsy Cline o amb Elvis Presley. Ella ha compost aquest tema, Developing My Pictures, amb Willie Nelson.

especialitzat també en música cristiana i després va esdevenir un ministre baptista. Earl Montgomery ha tingut moltíssimes composicions, en parlarem després d'haver-lo escoltat amb ell mateix, també amb una de les seves interpretacions, ja en aquesta època, la cançó anomenada All Mose. Així escoltem també amb el nostre programa avui a Earl Montgomery, que és germà de l'excel·lent cantant i compositora Melba Montgomery, i el seu germà també és compositor en Cal Montgomery. L'escoltem.

Entre les seves cançons n'hi ha moltes que van ser enregistrades per George Jones, especialment a finals dels 50, 60 i principis dels 70. Una d'elles és la que resaltarem també amb el programa del dia d'avui, però no l'escoltarem en George Jones, que va ser qui la va enregistrar primer. Va ser el One of These Days, però la veritat és que va ser Emmylou Harris qui va portar aquesta cançó a la fama el març del 1976 com a segon senzill del seu fabulós i fantàstic àlbum Elegy Hotel. La cançó va arribar al número 3 a les hores de les llistes americanes. Així hem recordat Il Montgomery i ho fem ara mateix amb la preciosa veu d'Emmylou Harris.

Això passava a principis dels 70, però ara marxarem cap a l'any 2014 per escoltar 2012, perdó, per escoltar un parell de cançons d'un àlbum d'en Ryan Bingham que es deia Tomorrowland, Too Deep to Feel, és la cançó que hem triat en primer terme d'aquest artista nascut el 1981 a Hobbs, a l'estat de Nou Mèxic, i que des de fa uns anys desenvolupa la seva música a Los Angeles amb una barreja de tots aquests estils musicals que formen l'americana music. L'escoltem doncs amb aquest àlbum que avui recordarem a través del nostre espai. Tomorrow Love va ser editat per Axe Birmingham Music el 18 de setembre de 2012.

Un artista que només va tenir un èxit a les llistes de country el 2010, des de la banda sonora de Crazy Heart, va ser un número 11 a les llistes, el de Warwick King, però això no vol dir res absolutament, vista el gir cap a altres estils musicals, el que ens diu el mainstream que té la música country a través dels anys, prova d'això només recentment els Stray Cats, doncs, que ens han portat dos títols, els Red Sky Cats, ens han portat dos títols de la Country Music Association i de l'Acadèmia de Música Country com a millor grup country de l'any, havent obtingut només una cançó, una mini cançó, perquè va ser un mini èxit a les llistes. Si les ràdios més comercials no els volen, altres ho fem, sens dubte. Aquesta era la cançó que havíem triat, però el senzill que va sortir d'aquell Tomorrowland el 2012 va ser aquest Heart of Rhythm.

Va firmar els seus tres primers àlbums en Lost Highway Records, però com que no van acabar de funcionar del tot a nivell més comercial o a nivell més radiofònic, doncs li van donar porta i ell va utilitzar Facebook, Twitter, per exemple, que aleshores estava més de moda, per promocionar a partir d'aquell moment la seva música. I aquest va ser el primer exemple, aquest Tomorrow Alone. Ryan Bingham, del qual hem escoltat un parell de cançons. I passarem al 2018. El 2018 es publicava l'àlbum Lost Time Behind the Moon de Scott Hirsch, un disc també prou recomanable d'aquest productor musical, enginyer de so i multiinstrumentalista, nominat a diversos premis Grammy i reconegut principalment per ser el cofundador de l'aclamada banda de folk i americana His Golden Messenger. Escoltem la seva música d'aquest àlbum, això es diu Valley of the Moon.

altre dels personatges que fugen de Nashville, porta la seva música des de Califòrnia també. Va ser fundador d'aquella banda de l'anomenat Cosmic Country amb el seu col·laborador habitual MC Taylor, aquell de Courtney Spark, i després al finals dels 2000 amb el mateix MC Taylor van crear un projecte de folk rock alternatiu que ha donat molt bona música, His Golden Messenger. Aquest àlbum, Lost Time Behind the Moon, és el primer dels seus 4 àlbums en solitari. Avui també hem recordat Scott Hirsch amb el nostre espai. De fet, ho farem amb aquesta cançó, When You Were Old, El Dorado.

Una mica de música des de Texas, juny de 2026, amb una cançó de Hillary Stanton i Stephanie Pruitt, amb Diana Tau també la composició, i segons en diuen també en la participació de Carlin, Spivey Mays i Travis Miles, en definitiva. Una cançó que ens aporta un duet de noies que es diuen Texas High Road, i la cançó és Honky Tonk About It.

0: know I got options.
1: El més nou senzill de juny, de finals de maig, de fet, es va publicar el dia 26 de 2026 del canadenc Cameron Whitcomb, és aquest Options. Escoltarem ara una cançó que està dedicada a les forces militars americanes i a les seves famílies amb el 250è aniversari dels Estats Units. Així es diu aquesta cançó, que ens porta un artista de música country amb cognom català. No sé si descendència o senzillament perquè s'hi sembla. Shane Pons es diu, i la cançó és precisament 250, composta originalment per Enric Willett.

50 anys d'història donen per molt, però de ben segur que la música country no s'hi aproxima en quant a nom, però sí d'on prové i dels estils dels quals neix, es crea aquesta música, com si fossin diversos rius per anar al principal, un principal que ara mateix també en té moltíssims, de rius diferents, perquè la sonoritat és absolutament diferent en molts dels subestils dins la música country. 1975, que ens va portar la bellesa d'un disc amb la música de Bill Boyd, Cowboy Ramblers, d'aquell disc, d'aquell magnífic llarga durada, multitud de peces, i trobem aquest I've Got the Blues for Mommy.